0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: de 10. Són les 3.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: 10. Són les 5.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.
1: Amb un bon 11 inicial vull guanyar 3 punts de glòria per la porta principal, entrar als anals de la història.
2: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat. Sí.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

voler fer festa el dia del seu aniversari. Es queda a casa i fa un rosari. Així li diu quan es posa el FIFA i li info tots amb un engany. I fa un nen francès que es diu Pro Sniper i que només vol jugar.

0: Cardedeu. Són les 8. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Esquerra Republicana pressionarà perquè el govern de Catalunya atengui les reivindicacions dels docents. Els republicans, però, no condicionaran els pressupostos al compliment de les demandes del sector educatiu. Fons del partit d'Oriol Junqueras han explicat a la CN que comparteixen moltes reivindicacions dels docents, però que resoldre el conflicte amb els sindicats educatius és, segons ells, responsabilitat del govern. Esquerra rebutja així les exigències d'USTEC, que aquest dissabte ha reclamat que les peticions dels docents fossin línia vermella per acordar els pressupostos, previsiblement la setmana que ve. I la dona catalana aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona per haver estat contacte a l'avió de l'holandesa que va acabar morint d'antivirus a Sud-àfrica ha tornat a donar negatiu en la segona prova PCR. Segons el Departament de Salut, es manté asimptomàtica i en bon estat general. Continuarà en situació de confinament i observació a l'Hospital Clínic durant el període previst de seguiment preventiu, d'acord amb els protocols de vigilància epidemiològica establerts per les autoritats sanitàries. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia. A aquestes hores del matí de diumenge tenim alguna nuvolada una miqueta més compacta, sobretot a valls i fondalades de la Catalunya central, però a les immediates hores es presenta un matí en conjunt molt assolellat aquí a Catalunya. Serà a partir de mig matí i migdia que tornarem a tenir el creixement de moltes nuvolades que ens portaran avui sí ruixats. Uns ruixats que quedaran restringits sobretot al Pirineu i Prepirineu i haurem d'estar molt pendents als que s'ubiquin sobretot a comarques com el Pla de l'Estany, Gironès, Garrotxa, el Ripollès, perquè aquí ho podríem fer amb intensitat. I a més, a la tarda, algun ruixat es podrà deixar veure, sobretot a la zona dels ports. En canvi, a la resta de Catalunya tindrem el pas de molts núvols alts i prims amb unes temperatures avui que sobrepassarem la barrera dels 25 graus. Ho anirem seguint. Que tingueu bon dia.
1: I en cultura, unes 30.000 persones, segons els organitzadors, han omplert el Parc del Fòrum aquest dissabte en el 150è aniversari d'Estrella Damm. La companyia cervesera ha convocat una destacada representació de la música catalana pop-rock i urbana del moment amb noms com Muixca, 31 Fam i The Tires, Ginesta, Maria Jaume, Lobov Lesbian i Oques Grasses. I en els esports, el Barça guanya la Copa de la Reina, la seva tercera consecutiva i la dotzena de la seva història després de superar la final a l'Atlètic de Madrid per 3-1. La setmana vinent, les blaugranes poden sumar un nou títol a Oslo, el quart de la temporada, on disputaran la final de la Champions davant l'Olympique de Lió. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: homework. Can we go thrift shopping?
1: What?

0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Són les 9. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Esquerra Republicana pressionarà perquè el govern atengui les reivindicacions dels docents. Els republicans, però, no condicionaran els pressupostos al compliment de les demandes del sector educatiu. Fons del partit d'Oriol Junqueras han explicat que comparteixen moltes reivindicacions dels docents, però que resoldre el conflicte amb els sindicats educatius és responsabilitat del govern. Esquerra Republicana rebutja així les exigències d'USTEC, que aquest dissabte ha reclamat que les peticions dels docents fossin línia vermella per acordar els pressupostos. Els republicans asseguren que amb els pressupostos aprovats el president Salvador Illa tindrà totes les eines i cap excusa per resoldre els conflictes socials oberts. I avui es celebren les eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria absoluta o bé dependran de Vox. Catalunya ha estat un element central durant tota la campanya, especialment per les crítiques del fins ara president andalús i candidat Juanma Moreno contra el que considera cessions del govern espanyol a Catalunya amb el finançament singular. A més, el fet que l'exvicepresidenta del govern espanyol, María Jesús Montero, sigui la candidata socialista, converteix els comicis en una mena de plebiscit a la gestió de l'executiu de Pedro Sánchez. I aquí a Catalunya, la dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona per haver estat en contacte a l'avió de l'holandesa que va acabar morint d'antivirus a Sud-àfrica ha tornat a donar negatiu en la segona prova PCR. Segons el Departament de Salut, es manté asimptomàtica i en bon estat general. Continuarà, això sí, en situació de confinament i observació d'acord amb els protocols de vigilància epidemiològica establerts per les autoritats sanitàries. I en successos, un home ha mort a trets aquest passat vespre en ple carrer al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona. Segons ha confirmat la CN, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra investiga els fets que s'han produït al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port. Segons diferents testimonis, l'autor dels trets va marxar caminant sense fugir corrents pel carrer de la Química en direcció a la Gran Via. La investigació es troba sota secret d'actuacions. I en cultura, unes 30.000 persones, segons els organitzadors, han omplert el Parc del Fòrum aquest dissabte en el 150è aniversari d'Estrella d'Am. La companyia cervesera ha convocat una destacada representació de la música catalana, pop, rock i urbana del moment, amb noms com Muixca, 31 Fam o The Tallets. I en els esports, ahir el Barça guanyava la Copa de la Reina femenina, la tercera consecutiva i la dotzena de la seva història. La setmana vinent, les blaugranes poden sumar un nou títol a Oslo, on disputaran la final de la Champions. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: de 10. Són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Esquerra Republicana pressionarà el govern català per a que atengui les reivindicacions dels docents. Els republicans, però, no condicionaran els pressupostos al compliment de les demandes del sector educatiu. Fons del partit d'Oriol Junqueras han explicat que comparteixen moltes de les reivindicacions dels docents, però que resoldre el conflicte amb els sindicats educatius és responsabilitat del govern. Esquerra rebutja així les exigències d'USTEC, que ahir va reclamar que les peticions dels docents fossin línia vermella per acordar els pressupostos. I avui és dia d'eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria absoluta o bé dependran de Vox. Catalunya ha estat un element central durant tota la campanya electoral, especialment per les crítiques del fins ara president andalús i candidat popular Juanma Moreno contra el que considera cessions del govern espanyol a Catalunya amb el finançament singular. A més, el fet que l'exvicepresidenta i ministra d'Hisenda del govern espanyol María Jesús Montero sigui la candidata socialista converteix els comicis en una mena de plebiscit a la gestió de l'executiu de Pedro Sánchez. I a casa nostra avui també celebra el Gran Premi de MotoGP al circuit de Montmeló. Les curses començaran a les 11 del matí, mentre que la de la categoria reina ho farà a les 2. A hores d'ara, però, i pel que fa al trànsit, ja es registren les primeres retencions als diferents punts d'accés al circuit, a la C-17 en sentit nord i a la C-35 en tots dos sentits, concretament als trams de Parets del Vallès i Granollers. I en successos, la dona catalana aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona per haver estat contacte a l'avió de l'holandesa que va acabar morint d'antivirus a Sud-àfrica ha tornat a donar negatiu en la segona prova PCR. Segons el Departament de Salut, es manté asimptomàtica i en bon estat general. Continuarà en situació de confinament i observació d'acord amb els protocols de vigilància epidemiològica establerts per les autoritats sanitàries. Seguim amb successos perquè la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos continua investigant la mort d'un home a trets aquest dissabte a Barcelona, concretament al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port. Segons diferents testimonis, l'autor dels trets va marxar caminant sense fugir corrents pel carrer de la Química en direcció a la Gran Via. La investigació, això sí, es troba sota secret d'actuacions. I en els esports, avui es disputa la penúltima jornada. A la primera divisió, Espanyol i Girona juguen a les 7 de la tarda davant l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid busquen una victòria que els acosti a la permanència. El Barça, ja sense objectius en joc, rebrà el Betis a un quart de 10. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Monza. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Esquerra Republicana pressionarà el govern català perquè atengui les reivindicacions dels docents. Els republicans, però, no condicionaran els pressupostos al compliment de les demandes del sector educatiu. Fonts del partit d'Oriol Junqueras han explicat que comparteixen moltes de les reivindicacions dels docents, però que resoldre el conflicte amb els sindicats educatius és responsabilitat del govern. Els republicans rebutgen així les exigències d'USTEC, que ahir van reclamar que les peticions dels docents fossin línia vermella per acordar els pressupostos. I avui és dia d'eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria o bé dependran de Vox. Catalunya ha estat a més un element central durant la campanya electoral, especialment per les crítiques del fins ara president andalús i candidat popular Juanma Moreno contra el que considera cessions del govern espanyol amb el finançament singular. Per cert, el candidat Juanma Moreno del Partit Popular ha votat fa escassos minuts. A més, el fet que l'exvicepresidenta del govern espanyol, Maria Jesús Montero, sigui la candidata socialista, converteix els comicis en una mena de plebiscit a la gestió de l'executiu a nivell nacional de Pedro Sánchez. I a casa nostra avui també celebra el Gran Premi de MotoGP al circuit de Montmeló. Les curses comencen justament ara a les 11 del matí, mentre que la de la categoria reina ho farà a les 2. A hores d'ara, però, i pel que fa al trànsit, ja es registren retencions als diferents punts d'accés al circuit, a la C-17 en sentit nord i a la C-35 en tots dos sentits, als trams de Parets del Vallès i Granollers. D'altra banda, i també pel que fa al trànsit, hi ha un carril tallat a la 2 a Caldes de Malavella en sentit Girona a causa d'un accident i un altre a la P7 a l'Ametlla de Mar en sentit sud a causa d'una avaria. I d'altra banda, la dona catalana aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona per haver estat contacte a l'avió de l'holandesa que va acabar morint d'antivirus a Sud-àfrica ha tornat a donar negatiu en la segona prova PCR. Segons el Departament de Salut, es manté asimptomàtica i en bon estat general. Continuarà, això sí, en situació de confinament i observació. I en cultura, la nit dels museus va sumar ahir uns 125.000 visitants als 94 equipaments participants de Barcelona i l'àrea metropolitana, un 8,7% en comparació amb el 2025, que es va arribar fins als 115.000 visitants. I en els esports, avui es disputa la penúltima jornada a la primera divisió. Espanyol i Girona juguen a les 7 de la tarda davant l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid buscant victòries que els acostin a la permanència. El Barça, ja sense objectius en joc, rebrà el Betis a un quart de 10. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

setmana més. Benvinguts a la dansa catalana. Programa de cultura i informació sardanista produït per Ràdio Palamós, també per les emissores de la xarxa de comunicació local. Dirigint i presentant una setmana més, en Joan Teixidor. Doncs comencem amb el que els hem preparat per aquesta setmana. Començarem amb una sardana del nou compositor destacat. Parlarem de Narcís Oliveres, de Rafael Ferrer i d'Antoni Mas. Radiarem dues estrenes, en dedicarem una altra i acabarem amb tota la informació. Comencem amb una sardana del compositor destacat de mes, Joan Vinyals Vilaret, en el 140 aniversari del naixement. D'aquest oblidat compositor, comencem a escoltar la sardana titulada Esplai, interpretada per la principal de la Bisbal de 1974.

Hem acabat d'escoltar la sardana titulada Esplai, de Joan Vinyals, el compositor destacat de maig, interpretada per la Principal de la Bisbal, de 1974. Dimecres es compliran 125 anys del naixement de Narcís Oliveres Guillemet. Narcís Oliveres neix a Tortellà el 20 de maig de 1901. Músic, director i compositor molt vinculat al món de la copla i la sardana. Inicià els estudis de solfeig amb el mestre Santaló i aviat ingressa a la Principal de Tortellà. Estudia violí amb Josep Saderra i posteriorment amplia la seva formació a Barcelona amb Antoni Bosch. L'any 1928 funda Tortellà l'Orquestrina Jazz New York. Poc després s'establí a Sant Joan de les Abadeses, on dirigí l'Escola Municipal de Música i contribuí decisivament al desenvolupament musical de la vila. Fou fundador i director de la Principal de Sant Joan. Va deixar escrites prop d'un centenar de sardanes. Morí a Sant Joan de les Abadeses el 25 d'abril de 1980. De la seva producció escoltarem la seva coneguda obligada de flabiol titulada El canari encara canta, interpretada per la Principal de la Bisbal amb Pere Rabasseda com a solista, gravació de la dansa catalana de 2022. El canari encara canta, amb variacions.

Escoltàvem l'obligada de Flabiol de Narcís Oliveres, titulada El Canari encara canta, interpretada per la principal de la Bisbal, en Pere Rabasseda, com a solista. Continuem. El proper divendres es compliran 115 anys del naixement de Rafael Ferrer Fitó. Rafael Ferrer, compositor, violinista i director d'orquestra català, naixia a Sant Celoni el 22 de maig de 1911. Des de petit va estar vinculat a la música gràcies al seu pare, que tocava la cobla La Lira de Sant Celoni. Va estudiar violí, harmonia i composició amb Eduard Toldrà, Lluís Millet i Enric Morera. Ben aviat va demostrar un gran talent com a violinista i en només 18 anys ja havia guanyat el Premi Pere Ramon per a joves intèrprets. Va formar part de l'Orquestra Pau Casals i d'altres agrupacions importants de Catalunya. Més endavant es convertí en concertino i director de l'Orquestra Municipal de Barcelona, on desenvolupà una immensa activitat musical i pedagògica. També fou professor del Conservatori Municipal de Música de Barcelona i assessor musical de Ràdio Nacional d'Espanya. Com a compositor, destaca especialment per les seves sardanes i obres simfòniques. A més, va escriure ballets, concerts i música per a pel·lícules. Morí a Barcelona el 26 de març de 1988. Doncs de Rafael Ferrer escoltarem una de les seves sardanes més conegudes, Portal de l'Àngel, la seva cinquena sardana datada de 1961. Ens l'ofereix la cobla Sant Jordi.

Era Portal de l'Àngel de Rafael Ferrer a la interpretació de la Cobla Sant Jordi. I dilluns vinent, el compositor Antoni Masbou en complirà 81. Moltes felicitats. Antoni Mas va néixer a Caldes de Malavella el 18 de maig de 1945. Pianista, compositor i director. Procedeix una família molt vinculada al món musical i des de jove es va interessar per la música de cobla, les orquestres i les sardanes. Al llarg de la seva trajectòria ha dirigit formacions molt conegudes a Catalunya com la Caravana, la Marina, fundada per ell, la Meravella i la Salvatana. Com a compositor ha escrit més d'un centenar d'obres de diferents estils musicals i ha rebut diversos premis en concursos de composició. Creador de l'Associació Professional de Músics de Catalunya, Musicat, de la que en va ser president durant molts anys defensant els drets dels músics. També ha participat en espectacles d'havaneres i concerts. Considerat una figura important de la música catalana contemporània per la seva feina com a director, compositor i promotor cultural. Doncs d'Antoni Mas escoltarem la sardana titulada L'Agulla de Castell, estrenada el 10 de gener de 2004 a Palamós. Es l'interpreta la cobla Els Mongrins.

Hem acabat d'escoltar l'agulla de Castell d'Antoni Mas amb la cobla Mongrins. Anem per les estrenes. Diumenge passat es celebrava la 77a edició de l'Aplec de Caldes de Malavella en homenatge al col·lectiu Amics de l'Areu Riera. I Josep Antoni López estrenava una sardana on identificareu clarament la cançó popular del mateix nom. Els Amics de l'Areu Riera, interpretada per la cobla Ciutat de Girona. Gravació de la dansa catalana.

Aquesta era la sardana estrena de Josep Antoni López, titulada Els amics de l'hereu Riera, amb la Cobla Ciutat de Girona. I el divendres 8 de maig es celebrava a Bellpuig la trobada intercomarcal escolar de les comarques de Lleida amb sardanes interpretades per la Bellpuig Cobla. I entra al programa una estrena d'Anna Abad, una estrena que ara escoltarem, titulada El misteri de la dansa perduda.

0: Tardanista de la Setmana, en un programa dirigit i presentat per Joan Teixidor, la dansa catalana.
1: Era el misteri de la dansa perduda d'Anna Abad, interpretada per la Bell Puigcobla. Anem per la informació programada per avui dissabte. Som-hi, doncs. A les 10 del matí a Mollerussa, al Parc Municipal. 46è aplec amb les Cobles Salvatana i Bell Puigcobla. A les 12 del migdia a Barcelona, a la plaça del Nen de la Rutlla, amb la Cobla Sant Jordi. A 2:15 de la tarda, a l'Argentera, Festa Major de Sant Isidre, amb la Cobla Reu Jove. A les 4 de la tarda, a Riudecanyes, a la Societat Recreativa, concert amb la Cobla Reu Jove. A les 5 de la tarda, a Porqueres, amb la Principal de Porqueres. A 6:15 de la tarda, a Manresa, a la plaça de Sant Domènec, Cobles Principal de la Bisbal i Berga Jove. A les 6 de la tarda, a la Garriga, amb la Cobla Marinada. A Vilassar de Mar, a la plaça de l'Ajuntament, 7è aplec amb les Cobles Principal de Llobregat i Cobla Banda del Col·legi Santa Maria. A Vic, amb la Cobla Montgrins. A Figueres, a l'Auditori dels Caputxins, concert vigília d'aplec amb la Cobla Ciutat de Girona. A 6:45 de la tarda, a Molins de Rei, amb la Cobla Genissenca. A les 7 de la tarda, a Flix, concert amb la Cobla Reu Jove i el Vendrell, amb la Cobla La Principal de Tarragona. I a 7:45 de la tarda, a Mataró, a la plaça de Santa Anna, amb la Cobla Sabadell. Doncs ens aturarem al 46è aplec de Mollerussa per escoltar una de les sardanes locals programades. Aplec a Mollerussa, de Josep Capell, amb la Cobla Salvatana.

Escoltàvem la sardana de Josep Capell titulada Apleca Mollerussa, interpretada per la Cobla Salvatana. Informació per diumenge al matí. A 11:15 del matí i a 16:45 de la tarda a Figueres, a la Rambla. 65è Aplec de la Sardana amb les Cobles Montgrins, Sant Jordi i Bisbal Jove. A 11:00 del matí i a 16:45 de la tarda, a Sitges, al Jardí de l'Hort de Can Fals, 42è Aplec amb les Cobles Maricel, Marinada i Juvenívola de Sabadell. Per 11:00 del matí, a Maçanet de la Selva amb la Cobla Vila de la Jonquera, a Mataró, o al Parc de Cerdanyola amb la Cobla Xaloc. A 11:45 del matí, a Santa Cristina d'Aro, Festa Major de Solius amb la Cobla Rossenyolets, a Igualada amb la Cobla Terres de Marca, a Ripollet amb la Cobla La Principal de Terrassa, a Barcelona a la plaça d'Eivissa amb la Cobla Ciutat de Terrassa, a Premià de Mar a la plaça de l'Ajuntament amb la Cobla Principal del Llobregat, a Sant Joan d'Espí amb la Cobla Rambles, tot a 11:45 del matí. I a 11:45 i a les 5 de la tarda, a Riudoms, desè aplec amb les Cobles Mediterrània i Rau Jove. L'esperarem al 65è Aplec de Figueres per escoltar la seva sardana ensenya programada de conjunt a la sessió de tarda. L'Aplec de Figueres de Florenci Mauner, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona,

l'Aplec de Figueres, de Florència Mauner amb la Cobla Ciutat de Girona. Doncs resulta que un assidu oient del programa, diumenge passat va fer anys, en Josep Nicolau de la Garriga, o en Josep Nicolau de Sils, tampoc cal dir quants. I la seva parella, la Roser, ha pensat que li faria il·lusió escoltar aquesta felicitació acompanyada d'una sardana. I no podia ser cap altra que Can Compte d'Enric Ortí amb la Cobla Sant Jordi. Pep, per molts anys.

Cobla Sant Jordi ens oferia la sardana d'Enric Ortí titulada Can Compte. Continuem amb la resta de la informació per diumenge. A les 12 del migdia a Madrid, a la Glorieta Font de la Sardana, música enregistrada. A 1:15 Mollerussa, a la plaça Major amb la Cobla Berga Jove. A 1:00 al Port de la Selva, 17è aplec de Sant Baldiri amb la Cobla Servianenca. A 4:00 PM a Torelló, 56è aplec de Primavera amb les Cobles Mil·lenària, Bellpuigcobla i Principal de Llobregat. A 4:45 PM a Navàs amb la Cobla Viladolesa. A Sant Pau de Segúries, Diada de la Gent Gran amb la Cobla La Principal de Cassà. Per 5:00 PM a Llagostera, 44è aplec de Penedes amb la Cobla Foment del Montgrí, a Vilablareig de Festa Major amb la Cobla Salvatana. I per 6:45 PM a Badalona, a la plaça de la Vila amb els Lluïssos Cobla, i a Sant Cugat del Vallès amb la Cobla Mediterrània. Doncs ara ens aturarem al 56è aplec de Torelló per escoltar una de les sardanes programades de conjunt, obligada de Cobla de Josep Auferil, o El Bon Ciutadà, amb la Cobla Joveníbula de Sabadell.

Escoltàvem el bon ciutadà de Josep Auferil, interpretada per la Juvenívola de Sabadell. I ens queda la informació d'entre setmana. Per dilluns a les 7 de la tarda a Barcelona, al Casino L'Aliança del Poble Nou, primera gala de l'audiència dels Premis Preludi amb la Cobla Principal de Llobregat. Per dimecres a les 7 de la tarda, al mateix indret a Barcelona i al Casino L'Aliança del Poble Nou, segona gala de l'audiència dels Premis Preludi amb la Principal de Llobregat i els Montgrins. I per divendres, a la 1 de la tarda, Corbins, de Festa Major amb la Cobla Salvatana, a les 7 de la tarda a Barcelona, a la Rambla de Sants amb la Cobla Rambles, i a les 10 de la nit, a Sant Feliu de Guíxols, al Teatre Auditori Narcís Masferrer, concert vigília del 39è aplec amb la Principal de la Bisbal. I nosaltres fins aquí hem arribat. La propera setmana tornarem amb més dansa catalana, amb biografies, amb la informació que tinguem i més música. Per dedicatòries, per suggeriments, per consultes, ja ho saben, dansacatalanapeticions@gmail.com. Doncs tancarem amb la peça que clourà la primera part del concert vigília de plec de Sant Feliu de Guíxols divendres vinent a les 10 de la nit. L'amic absent i l'amic Omar, de Francesc Marrós, amb la Principal de la Bisbal. Ara ho entendran. Siguin molt feliços, adeu-siau i molt bona setmana.

0: Cardedeu. Són les 12.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Esquerra Republicana pressionarà perquè el govern de Catalunya tingui les reivindicacions dels docents. Els republicans, però, no condicionaran els pressupostos al compliment de les demandes del sector educatiu. Fonts del partit d'Oriol Junqueras han explicat que comparteixen moltes de les reivindicacions dels docents, però que resoldre el conflicte amb els sindicats educatius és responsabilitat del govern. Esquerra rebutja així les exigències d'USTEC, que ahir va reclamar que les peticions dels docents fossin una línia vermella per acordar els pressupostos. I avui és dia d'eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria absoluta o dependran de Vox. Catalunya ha estat un element central durant la campanya electoral, especialment per les crítiques del fins ara president andalús i candidat popular Juanma Moreno, contra el que considera cessions del govern central amb el finançament singular. Moreno, precisament, ha votat minuts abans de les 11 del matí. A més, el fet que l'exvicepresidenta i exministra d'Hisenda del govern espanyol, María Jesús Montero, sigui la candidata socialista, converteix els comicis en una mena de plebiscit a la gestió de l'executiu de Pedro Sánchez. I aquí a casa nostra avui es celebra el Gran Premi de MotoGP al circuit de Montmeló. Les curses han començat a les 11 del matí, mentre que la de la categoria reina començarà a les 2. A hores d'ara, però, i pel que fa al trànsit, es registren retencions als diferents punts d'accés al circuit, a la C-17 en sentit nord i a la C-35 en tots dos sentits, als trams de Parets del Vallès i Granollers. D'altra banda, també hi ha carrils tallats a la 2 a Caldes de Malavella en sentit Girona i a la P-7 a la Jonquera en sentit nord a causa de dos accidents i un altre carril tallat a la P7 a l'Ametlla de Mar en sentit sud a causa d'una avèria. I en successos, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos investiga la mort d'un home a trets aquest dissabte a Barcelona, concretament al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port. Segons diferents testimonis, l'autor dels trets va marxar caminant sense fugir corrents pel carrer de la Química en direcció a la Gran Via. La investigació es troba sota secret d'actuacions. I en cultura, la nit dels museus va sumar ahir uns 125.000 visitants als 94 equipaments participants de Barcelona i l'àrea metropolitana, un 8,7% més en comparació amb el 2025. I tanquem amb els esports. Avui es disputa la penúltima jornada de Lliga a la primera divisió. Espanyol i Girona juguen a les 7 de la tarda davant l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid, buscant victòries que els acostin a la permanència. El Barça, ja sense objectius, rebrà el Betis a un quart de 10. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una. Us parla Eduard París. Esquerra Republicana pressionarà perquè el govern atengui les reivindicacions dels docents. Els republicans, però, no condicionaran els pressupostos al compliment de les demandes del sector educatiu. Fons del partit Oriol Junqueras han explicat que comparteixen moltes de les reivindicacions dels docents, però que resoldre aquest conflicte amb els sindicats educatius és responsabilitat del govern. D'aquesta manera, Esquerra rebutja les exigències d'USTEC, que ahir va reclamar que les peticions dels docents fossin línia vermella per aprovar els nous pressupostos. I avui és dia d'eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria o passaran a dependre de Vox. Catalunya, a més, ha estat un element central durant tota la campanya electoral, especialment per les crítiques del fins ara president andalús i candidat popular Juanma Moreno contra el que considera cessions del govern espanyol amb el finançament singular. A més, el fet que l'exvicepresidenta i exministra d'Hisenda del govern espanyol, María Jesús Montero, sigui la candidata socialista converteix aquests comicis en una mena de plebiscit a la gestió de l'executiu de Pedro Sánchez. Pel que fa a les primeres dades de participació, són del 15,10% fins a 11/4, unes 3 dècimes menys que en els comicis del 2022, segons aquest primer avanç facilitat per la Junta d'Andalusia. I en successos, la divisió d'investigació criminal dels Mossos segueix investigant la mort d'un home a trets aquest dissabte a Barcelona, concretament al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port. Segons diferents testimonis, l'autor dels fets va marxar caminant sense fugir corrents pel carrer de la Química en direcció a la Gran Via. La investigació es troba sota secret d'actuacions. I en cultura, la nit dels museus va sumar ahir un total de 125.000 visitants als 94 equipaments participants de Barcelona i la seva àrea metropolitana, un 8,7% més en comparació amb el 2025, segons ha informat l'Institut de Cultura de Barcelona. El Museu Nacional d'Art de Catalunya, el Museu d'Història de Barcelona i el Museu de l'Hospitalet han estat els tres recintes amb més assistència de públic. I en els esports, avui es juga la penúltima jornada de la primera divisió de futbol. Espanyol i Girona juguen a partir de les 7 de la tarda davant Osasuna i Atlètic de Madrid, buscant victòries que els acostin a la permanència. Per la seva banda, el Barça, ja sense objectius, rebrà el Betis a 8:15 a l'Spotify Camp Nou, en el que serà el comiat de Robert Lewandowski. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Dia clau el de demà pels pressupostos. Esquerra Republicana reunirà el seu Consell Nacional, que si tot va segons el guió previst, avalarà el pacte amb el govern de Salvador Illa per tenir els nous comptes.
2: Els últims pressupostos que es van aprovar a Catalunya són els de l'any 2023. Des de llavors, i amb canvi de govern pel mig, només s'han aconseguit pròrrogues.
1: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Díaz Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
1: Avui també és dia d'eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria absoluta o dependran de Vox.
2: Catalunya ha estat un element central durant la campanya electoral. El candidat popular, Juanma Moreno, ha criticat el que considera cessions del govern espanyol amb el finançament singular.
1: I en successos, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos investiga la mort d'un home a trets aquest dissabte a Barcelona, concretament al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port.
2: Aquest és el tercer tiroteig al carrer durant l'últim mes a Barcelona.
1: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? El matí de diumenge ha estat radiant al conjunt de Catalunya amb un cel molt net a núvols. Ja a partir de les 10 del matí hem tingut l'arribada de les primeres bandes de núvols als prims per la franja de Ponent i també de les Terres de l'Ebre. I a aquestes hores del migdia tenim el creixement de les nuvolades, sobretot al Pirineu i Prepirineu, que seran les causants dels ruixats que tindran lloc de cara a aquesta tarda, i haurem d'estar en màxima alerta, sobretot aquells que es concentrin a les comarques de Girona, sobretot, per exemple, Pla de l'Estany, Gironès, Garrotxa, Ripollès, Cerdanya, perquè puntualment ho podran fer-ho amb intensitat. A aquestes hores de la jornada, les temperatures es mantenen molt semblants a les d'ahir dissabte, màximes que passen dels 22-23 graus, sobretot al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Demà dilluns començarem la jornada amb ruixats, sobretot ubicats a primeres hores del matí a la Costa Daurada, i a la tarda s'intensificaran aquests ruixats una altra vegada al Pirineu, Prepirineu i comarques de Girona. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
1: I aquí a casa nostra avui també se celebra el Gran Premi de MotoGP al circuit de Montmeló.
2: Les curses estan en marxa des de les 11 del matí, mentre que les dues s'ha donat el tret de sortida a la categoria reina.
1: I en futbol avui es disputa també la penúltima jornada de la primera divisió. Espanyol i Girona busquen a les 7 de la tarda davant l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid una victòria que els acosti a la permanència. El Barça, ja sense objectius en joc, rebre el Betis a un quart de 10. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Demà és un dia clau pels pressupostos, i és que Esquerra Republicana reunirà el seu Consell Nacional, que si tot va segons el guió previst, avalarà el pacte amb el govern de Salvador Illa per tenir els nous comptes.
2: El mes de març, el govern va retirar els pressupostos perquè no tenia suports suficients, a més de les discrepàncies amb Esquerra Republicana sobre el traspàs de la recaptació de l'IRPF. Els últims pressupostos que es van aprovar a Catalunya són els de l'any 2023. Des de llavors, i amb canvi de govern pel mig, només s'han aconseguit anar prorrogant. Ens porta tots els detalls Norma Lebrero.
5: Els pressupostos inclouran la nova línia de tren orbital, però les millores laborals dels mestres no serà una condició per aprovar-los. Aquest dissabte, USTEC demanava a Esquerra i als comuns que incloguessin aquesta condició per donar suport als comptes del govern d'Illa. Per on va? Els republicans s'han compromès a insistir a l'executiu socialista que atengui les reivindicacions dels docents, però com els pressupostos aprovats, Illa ja tindrà prou recursos per resoldre les seves demandes. Així que el que farà decantar la balança realment als republicans és l'acord per fer la línia orbital ferroviària. Haurà d'unir el Maresme, els Vallesos, el Penedès i el Garraf, un gran arc al voltant de la corona metropolitana connectat en tren per no haver de passar per Barcelona. A l'altra banda, hi ha la patronal Foment, que diu que no és tan necessària. Ho ha dit Lluís Moreno, vicepresident de Foment, en declaracions del programa Ciutadella.
6: El tren orbital, nosaltres tenim unes certes reserves, perquè el tren orbital s'ha de veure un estudi de possible mobilitat. La B40 per nosaltres és prioritària perquè descongestionaria l'AP7.
5: Els comuns, per la seva banda, estan negociant més recursos en habitatge, mesures contra l'especulació immobiliària i ajudes en barris vulnerables. Estan a punt de tancar l'acord, ho ha dit Jessica Albiach aquest matí.
3: Aquestes són les prioritats que nosaltres li hem traslladat al govern de la Generalitat. Demà tenim una nova reunió, esperem que ens facin retorn. Ja sabeu que sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost.
5: Si Esquerra Republicana valida l'acord aquest dilluns, la previsió és que Salvador Illa i Oriol Junqueras escenifiquin dimarts la signatura política del pacte al Palau de la Generalitat. Dimecres, la Comissió Bilateral Estat-Generalitat hauria de donar el vistiplau al pacte, sobretot perquè part de la inversió de la línia de tren orbital dependrà del govern espanyol.
1: I seguim amb política, perquè avui també és dia d'eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria absoluta o bé dependran de Vox.
2: Catalunya ha estat un element central durant la campanya electoral, especialment per les crítiques dels fins ara president andalús i candidat Juanma Moreno, contra el que considera cessions del govern espanyol amb el finançament singular. Més de 6,8 milions d'andalusos estan cridats a votar fins a les 8 de la tarda.
1: I pel que fa a les dades de participació, són del 15,10%, fins a 11:45 d'aquest matí, unes 3 dècimes menys que en els comicis anteriors l'any 2022, segons aquest primer avanç, facilitat per la Junta d'Andalusia.
2: A més, el fet que l'exvicepresidenta del govern espanyol, María Jesús Montero, sigui la candidata socialista, converteix els comicis en una mena de plebiscit a la gestió de l'executiu de Pedro Sánchez.
1: Parlem ara de successos, perquè la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos investiga la mort d'un home a trets aquest dissabte a Barcelona, concretament al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port.
2: Segons diferents testimonis, l'autor dels trets va marxar caminant sense fugir corrents pel carrer de la Química, en direcció a la Gran Via. La investigació està sota secret de les actuacions i aquest és el tercer tiroteig al carrer en l'últim mes a Barcelona.
1: I hem de parlar encara d'un altre tiroteig, en aquest cas un home de 30 anys que ha estat detingut a l'Hospitalet de Llobregat, arran, com diem, d'un tiroteig, en aquest cas sense ferits.
2: L'incident s'ha produït pels voltants de les 5 de la matinada, quan s'han sentit dos trets al carrer de Batllori, al barri de Sant Josep. Una patrulla de la Guàrdia Urbana s'ha desplaçat ràpidament a la zona i ha observat com un cotxe fugia del lloc saltant-se un semàfor en vermell. S'ha iniciat una breu persecució que ha acabat a la zona del pont de Matacavalls, amb l'arrest d'un dels ocupants del vehicle. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec del detingut i han recollit proves del lloc del tiroteig per aclarir els fets.
1: Seguim amb successos, en aquest cas, perquè la policia local de Rubí, al Vallès Occidental, atén cada any al voltant de 1.300 queixes de veïns a causa de sorolls.
2: Tot i que aquest és l'incompliment de l'ordenança de bon veïnatge que més queixa genera, però no és el que ocasiona més denúncies. Ens ho explica des de Ràdio Rubí, David García.
7: En el ple de Rubí del mes d'abril es va aprovar una nova ordenança que regula específicament el soroll i la contaminació acústica i que estableix sancions que poden arribar als 3.000 euros. A banda, fa més temps que existeix l'ordenança de bon veïnatge de Rubí, que no té un caràcter purament punitiu, sinó que es planteja com una eina pedagògica per millorar la qualitat de vida dels ciutadans. L'agent de la policia de proximitat, Manuel Martín, explica que la majoria de queixes són efectivament pels sorolls.
8: La majoria són per problemes entre veïns i per sorolls a la via pública, vale? Sí que és cert que entre veïns, també com estaven comentant, a vegades és més un tema de petits problemes de convivència.
7: Tot i que el soroll és una de les causes més freqüents de les trucades ciutadanes, els agents de la policia de proximitat assenyalen que no és l'únic aspecte que genera friccions. El que més en genera és el de portar el gos deslligat, i cada any es posen entre 140 i 150 multes per aquest motiu.
1: Marxem ara fins al circuit de Montmeló, on avui es celebra el Gran Premi de MotoGP, el circuit, com diem, Barcelona-Catalunya. Les curses estan en marxa des de les 11 del matí, mentre que a les 2 s'ha donat el tret de sortida a la cursa de la categoria reina. És moment, doncs, per connectar en directe amb la companya de Vallès Visió, Guada Izquierdo, per conèixer de primera mà l'ambient al circuit. Guada, bon dia.
9: Bon dia, doncs aquí al circuit de Barcelona-Catalunya avui presenta una imatge impressionant. Tot just fa uns minuts ha començat la cursa i tant les graderies com la zona pelús estan plenes de gom a gom. Hi ha moltíssima afició i un ambient extraordinari des de primera hora del mateix. Això avui s'han aclamat aquí al circuit prop de 75.000 aficionats de diverses parts del món i es calcula més de 184.000 espectadors durant tot el Gran Premi de MotoGP.
10: També cal destacar la feina que s'està fent fora del circuit, perquè el Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra han preparat un operatiu especial davant la gran quantitat d'aficionats que hi ha avui per tal que la sortida sigui el més ordenada i còmoda possible.
1: Moltes gràcies, Guada, i com bé ens expliques, una gran festa de l'esport en general i del motociclisme en particular avui al circuit de Barcelona, Catalunya. Parlem ara de la hipertensió, i és que tot sovint aquest fet passa desapercebut i precisament per això està envoltat de mites i falses creences, que només afecta a la gent gran, que si et trobes bé no tens cap problema o que amb una pastilla ja n'hi ha prou.
2: Coincidint amb el Dia Mundial de la Hipertensió, hem volgut posar sobre la taula alguns dels tòpics més habituals sobre la malaltia del mà del doctor Marcos Antonio Paz, president de la Societat Catalana d'Hipertensió.
11: Jo em trobo perfectament. Si tingués hipertensió, ho notaria.
12: La hipertensió arterial en general és un enemigo silencioso que no da síntomas hasta que produce ya una complicación cardiovascular y para entonces el mal ya está hecho.
11: La tensió alta és cosa de gent gran.
12: Personas jóvenes, sobre todo cuando hay antecedentes familiares, pueden presentar ya hipertensión arterial y con ello presentar también un riesgo de eventos cardiovasculares, especialmente ictus.
11: Amb una pastilla al dia ja puc estar tranquil.
12: Es habitual y lo más común es que para que la presión arterial en un hipertenso esté bien controlada sea necesario utilizar más de un principio químico.
11: Jo menjo bastant bé, no sé per què em puja la tensió.
12: El hecho de que se coma con, bueno, de una manera relativamente o saludable no quita o no evita el possible desarrollo de la hipertensión.
11: A la meva família tothom ha tingut hipertensió, és genètic i no hi puc fer res.
12: Aunque tengas esa predisposición genética, una vida ordenada, el ejercicio físico, una dieta saludable pueden, como mínimo, retardar el inicio de la hipertensión arterial y que, por tanto, pues el riesgo disminuye.
11: Jo mai em controlo la tensió i mai em faig analítiques. Em trobo bé.
12: La presión arterial es un mal enemigo. Y es un mal enemigo y es traidor porque no da la cara hasta, como hemos dicho, situaciones que obligan a ir a urgencias por un aumento brusco de la misma o bien cuando ya provocan un infarto, una angina de pecho, un accidente vascular cerebral.
1: Parlant d'aquest mateix tema, les farmàcies de Terrassa s'adhereixen precisament a la campanya Mànigues Amunt en el marc d'aquest Dia Mundial de la Hipertensió. Des de Ràdio Municipal de Terrassa ens ho explica Dana Bombardó.
13: Coincidint amb el Dia Mundial de la Hipertensió, s'impulsa la campanya Mànigues Amunt per detectar casos no controlats i millorar el seguiment dels tractaments. La farmàcia de la Rambleta a Terrassa s'ha sumat a la iniciativa. A l'hora de prendre's la tensió, és fonamental seguir les pautes correctament per obtenir valors reals que reflecteixin l'estat de la salut cardiovascular i evitar lectures errònies.
14: Quan arriba un pacient a la farmàcia per prendre la tensió, li recomanem 5 minuts de repòs fins prendre-li la tensió i mentre es pren la tensió no pot creuar les cames, no pot parlar. Abans de prendre la tensió, no haver fet esport ni haver prendre cafè. Són les pautes més generals i que estigui tranquil·la a l'hora de prendre l'atenció.
13: Com a novetat, s'inclou un test d'adherència al tractament que permet al farmacèutic oferir consells personalitzats o derivar al metge si cal. A més, es promou el seguiment digital mitjançant l'app La meva farmàcia per controlar millor aquesta patologia silenciosa. L'objectiu final, millorar el control de la hipertensió i reduir l'impacte de les malalties del cor a través de la detecció precoç.
1: Seguim en l'àmbit de la sanitat perquè arran de la crisi de l'antivirus les informacions apunten que la parella dels Països Baixos que va morir després de controlar el virus, en primer lloc l'home i després la dona, s'ha conegut que van visitar un abocador on s'hi poden veure aus de molts tipus a l'Argentina.
2: Segons va publicar el New York Post, el matrimoni eren ornitòlegs jubilats. La companya de Ràdio Rosselló, Laura Alcalde, s'ha apropat als responsables d'un dels abocadors de territori, el de Montoliu de Lleida, gestionat pel Consorci de Residus del Segrià. I això és el que li han explicat.
15: Crec que els ornitòlegs, més que espècies...
16: El Joan Ibarz és tècnic de Medi Ambient del Consell Comarcal del Segrià i ha explicat que reben algunes sol·licituds per entrar a l'abocador per part d'ornitòlegs, sobretot, però que molts cops es queden fora del recinte on també poden veure bé allò que busquen.
15: A Montoliu, doncs, també tenim moltes peticions i d'ornitòlegs i gent, no?, que vol vindre o vol entrar a l'abocador. Aquestes aus venen atretes pel menjar.
16: L'alcalde del municipi, Eduard Murgó, ha destacat la part pedagògica pedagògica de tenir un abocador amb visites escolars entre les més destacades, però tenir aus al municipi va generar molts problemes fa uns anys perquè els ocells provocaven talls de llum quan es recolzaven en els pals de llum municipal.
17: Provocaven doncs, talls en el subministre, no? perquè s'acabaven a morir, no? d'aturar-se malament amb un dels cables i provocar doncs, un tall de llum. Llavors es va optar per ficar uns reflectants al llarg de la línia i des de llavors, fins a dia d'avui, no hem tingut cap més incident amb la línia i les aus.
16: Les aus són molt diverses i el veïnat també en fa seguiment, com explica l'alcalde.
17: Des de voltors, perquè tenim manades de voltors de vegades 40, tenim després àguiles, tenim falcons, tenim cigonyes.
16: El canvi climàtic, segons l'alcalde, ha fet que, per exemple, les cigonyes, que abans migraven, ara es quedin i ja siguin gairebé habitants del municipi, que en compta ara amb 491.

0: Omar Just.
1: I tu què tries? Visita jotrio.cat.
2: Obrim ja el bloc cultural i ho fem amb Castells, i és que avui hi ha hagut actuació a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès amb motiu de les Fires de Maig.
3: Una diada àgil de poc més d'una hora i en la qual no s'ha produït cap caiguda. L'ha seguit la companya de Ràdio Vilafranca, la Judit Benages.
4: Bon migdia des de la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès, on fa una estona ha acabat la diada de Fires de Maig, la que dona el tret de sortida al tram estiuenc de les actuacions castelleres més exigents. Avui, les dues colles locals, Castellers de Vilafranca i Xicots, es presentaven a l'actuació amb els deures fets a l'assaig i, per tant, només quedava rematar-ho a plaça. I així ha estat. Els Castellers de Vilafranca han començat l'actuació amb el segon 3 de 9 en folre de la temporada. Després han estrenat el 4 de 9 en folre i en tercera ronda un nou 4 de 8 amb agulla que en breu volen pujar un pis més. Han posat la cirereta amb també el primer pilar de 7 en folre. Per la seva banda, els Xicots han començat amb el seu castell insígnia, el 5 de 7, que han descarregat també sense cap mena de problema. Després ha vingut el primer 3 de 7 amb agulla d'enguany i han acabat amb el 4 de 7 amb agulla. Les dues colles, doncs, surten satisfetes d'una diada que mira clarament cap al futur en un any en què hi ha concurs de castells a l'octubre.
2: I parlem ara de la nit dels museus, que va sumar ahir uns 125.000 visitants als 94 equipaments participants de Barcelona i l'àrea metropolitana, un 8,7% més en comparació amb el 2025, segons ha informat l'Institut de Cultura de Barcelona.
3: El Museu Nacional d'Art de Catalunya, el Museu d'Història de Barcelona i el Museu de l'Hospitalet han estat els tres recintes amb més assistència de públic.
2: En aquesta línia, els equipaments museístics de Sant Cugat han tornat a sumar-se, com diem, aquest cap de setmana a la celebració del Dia Internacional dels Museus i també la Nit dels Museus.
3: I ho han fet amb jornades de portes obertes, visites guiades i activitats especials per acostar el patrimoni cultural a tots els públics. Des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
5: Un vespre entre capitells, descobrint vinyetes memorables o recordant el mite de Marilyn Monroe és la proposta que la ciutadania de Sant Cugat ha pogut gaudir aquest dissabte amb la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus. La iniciativa ha ofert una programació conjunta impulsada pel Museu de Sant Cugat, la Casa Museu Cal Gerrer i el Museu del Còmic. Núria Escamilla és la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Sant Cugat.
6: Ha tingut un èxit, la gent ho ha acollit molt bé. Realment la proposta que tenim, doncs, de la capsa vermella d'Antoni Campanyà està suscitant, doncs, molta gent, doncs, que pugui venir a veure-ho, ja no també per les imatges de la guerra, sinó la part artística, sinó també quan veiem Sant Cugat en imatges, doncs, tota la història realment ens arriba al cor.
5: Una jornada que un any més ha convertit els museus de Sant Cugat en punts de trobada entre cultura, patrimoni i ciutadania.
2: També fem parada a Lleida, que ha tornat a obrir els seus museus en horari excepcional, com us estem explicant, amb motiu d'una nova edició de la Nit dels Museus.
3: 12 equipaments culturals de la ciutat han participat enguany en una cita ja consolidada que combina patrimoni, activitats i portes obertes fins a la mitjanit. Des de Lleida Televisió, Rubén Carbonell.
7: La Nit dels Museus ha arribat a la majoria d'edat. La iniciativa, que ha celebrat la seva 18a edició, ha permès redescobrir els espais culturals de la ciutat en un ambient ben diferent de l'habitual. Centenars de persones han gaudit d'aquesta nit màgica en els diferents museus de la ciutat en una cita que ha ofert visites lliures i activitats especials per a tots els públics en una fita que cada any atreu més visitants. Així ho assegura Pepita Gómez, treballadora del Museu de l'Aigua.
8: Bueno, és una nit molt especial, que és la Nit dels Museus. Llavors s'obren tots els museus de Lleida. I bueno, és una nit, pues, com una mica màgica, no? Perquè pues, es dona molta llum, la gent pues, l'agrada molt, ve molta gent, pues, també se fa conèixer el que és, són els museus, no? La importància que tenen, la cultura que tenim, i tot són coses pues, d'aquí de Lleida, i bueno, pues, la gent pues, l'agrada molt i és molt màgica, és una nit molt bonica. Ajuda molt a portar visites i la gent, una vegada que ve, torna a vindre una altra vegada.
7: De fet, molts visitants han aprofitat aquesta nova edició per entrar en museus que habitualment no visiten o bé per descobrir-los en un horari poc habitual, en una cita que ja s'ha consolidat a la ciutat i que confirma un any més l'interès del públic per la cultura.
2: Són les 2:21, moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant de futbol, perquè avui es disputa la penúltima jornada a la primera divisió amb horari unificat.
3: Espanyol i Girona juguen a les 7 de la tarda davant l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid. Busquen una victòria que els acosti els dos a la permanència. La prèvia del partit dels gironins, com sempre, des de Girona FM, Pau Villafañé.
0: El Girona afronta avui el Metropolitano, un dels partits més importants de la temporada, amb l'obligació de puntuar per continuar depenent d'ell mateix a l'última jornada de Lliga. Els de Mitchell visiten l'Atlètic de Madrid conscients que qualsevol resultat positiu pot ser determinant en la lluita per la permanència i amb l'objectiu de donar la sorpresa en un dels escenaris més complicats del campionat. El conjunt gironí arriba al duel amb la necessitat de competir al màxim nivell davant un Atlètic de Madrid que té nombroses baixes. Per Mitchell, tot i així, el partit segueix sent una final.
9: No, és una final, és un partit molt important per nosaltres, de necessitat de fer història, i necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és i està clar, l'Atleti es juga les seves, però nosaltres molt més, per mi molt més, perquè és la supervivència del club a primera divisió, la millora del club, el creixement del club, i necessiten els 3 punts.
0: L'entrenador del Girona es veït el dubte de si Estuani hi serà o no. Recordem que l'uruguaià està percebut i està tocat del genoll, però finalment el capità i el 7 serà el Metropolitano.
2: Parlem ara de futbol femení, perquè el Barça va guanyar la Copa de la Reina, la tercera consecutiva i la dotzena de la seva història, després de superar a la final l'Atlètic de Madrid per 3-1.
3: La setmana vinent, les blaugranes volen sumar un nou títol, el quart de la temporada a Oslo, on disputaran la final de la Champions davant l'Olympique de Lió.
2: I seguim parlant de futbol femení, perquè aquest matí l'Ona Sant Adrià disputava el partit d'anada del play-off d'ascens a la primera federació femenina davant de la Reial Societat B. Descobrim com li han anat les coses a l'equip badaloní en directe des de Ràdio Ciutat de Badalona. Aleix Blanc, bon dia.
10: Hola, bon dia. Aquí al municipal de Sant Adrià de Besòs estem al tram final del partit. De moment, victòria per 2-1 de l'Ona Sant Adrià, en un partit que han dominat de principi a fi i fa 5 minuts i escaig que ha empatat el planter Xuri Urdin amb un gol de pilota parada.
2: Moltes gràcies, Aleix, i veurem doncs com acaba finalment aquest partit pels interessos de l'Ona Sant Adrià, com us explicàvem, la final, en aquest cas el partit d'anada, per ascendir a la primera federació femenina, l'equivalent a la segona divisió masculina. Parlem ara, seguim amb futbol, parlem de primera federació, i és que ahir es va jugar la penúltima jornada també amb horari unificat.
3: I comencem pel Sabadell, que va deixar escapar les opcions d'ascens directe després de perdre la Nova Creu Alta davant de l'Antequera per 0-1. Aquesta derrota, combinada amb la victòria de l'Eldense, va donar l'ascens matemàtic a l'equip alacantí. Els vallesans, això sí, dependran d'ells mateixos per acabar a la segona posició. I al duel català entre Nàstic i Europa, la Moneda va caure de cara a l'equip tarragoní, que es va imposar per 2-1 i aconsegueix sortir de la zona de descens. El conjunt grana assolirà la permanència si guanya la setmana vinent al camp de l'Hèrcules. Per la seva banda, l'Europa es manté en zona de play-off gràcies a les derrotes dels seus rivals directes.
2: Passem ara també pel circuit de Montmeló, com us hem parlat a la primera part d'aquest Notícies en Xarxa, perquè està en marxa la cursa de MotoGP. Ara mateix, això sí, la cursa es troba detinguda amb bandera vermella a causa d'una caiguda.
3: A la categoria de Moto2, la victòria ha estat per l'espanyol Manu González per davant de l'italià Celestino Vietti i el també espanyol Ethan Guevara. A Moto3, el triomf també s'ha quedat a casa, ja que s'ha imposat Máximo Quiles, seguit per Álvaro Carpe i David Muñoz.
2: Parlem també d'hoquei patins, perquè el Vilassana avui intentarà defensar el títol de la Copa de la Reina.
3: Ha aconseguit superar el Fraga per 0-2 i jugarà la final contra el Telecable, que ha guanyat 5-2 al Benvibre. Les lleidatanes intentaran guanyar la seva segona Copa de la Reina, el seu quart títol i el primer d'aquesta temporada.
2: I també tenim waterpolo. Sant Andreu i Mataró seran a la final a 4 de la Lliga de Campions femenina.
3: El Sant Andreu ha guanyat 14-15 al Boliagmegui i el Mataró 10-12 al CIS Roma. Els dos seran en aquesta final a 4, que es jugarà el 10 i el 12 de juny a Malta. El Sabadell, en aquest cas, necessitava remuntada davant l'Olympiacos, però ha perdut 10-8 i queda fora d'aquesta final a 4 de waterpolo.
2: I acabem amb un apunt de bàsquet. A l'ACB aquest matí ha jugat el Força Lleida, que s'ha imposat per 75-72 al Gran Canària, i victòria especial i de prestigi del Joventut, que ha guanyat a la pista del Real Madrid per 81-89. Recordem que el Barça tanca la jornada a les 8 del vespre visitant el Tenerife. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Si us ha parlat Eduard París i Adrià Jurado, perdó, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.
11: La xarxa de comunicació local.
12: Un lloc per escoltar.
13: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Demà és un dia clau pels pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Esquerra reunirà el seu Consell Nacional, que si tot va segons el guió previst, avalarà el pacte amb el govern de Salvador Illa pels nous comptes.
2: Els últims pressupostos que es van aprovar a Catalunya són els de l'any 2023. Des de llavors, i amb canvi de govern pel mig, només s'han aconseguit pròrrogues.
0: Repassem ara la resta de titulars que ens deixa la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Avui és dia també d'eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria absoluta o dependran de Vox.
2: Catalunya ha estat un element central durant la campanya electoral. El candidat popular Juanma Moreno ha criticat el que considera cessions del govern espanyol amb el finançament singular.
0: I en successos, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos investiga la mort d'un home a trets a Barcelona, concretament al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port.
2: Aquest és el tercer tiroteig al carrer durant l'últim mes a Barcelona.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? El matí de diumenge ha estat radiant al conjunt de Catalunya amb un cel molt net a núvols. Ja a partir de les 10 del matí hem tingut l'arribada de les primeres bandes de núvols als prims per la franja de Ponent i també de les Terres de l'Ebre. I a aquestes hores del migdia tenim el creixement de les nuvolades, sobretot al Pirineu i Prepirineu, que seran les causants dels ruixats que tindran lloc de cara a aquesta tarda, i haurem d'estar en màxima alerta, sobretot aquells que es concentrin a les comarques de Girona, sobretot, per exemple, Pla de l'Estany, Gironès, Garrotxa, Ripollès, Cerdanya, perquè puntualment ho podran fer-ho amb intensitat. A aquestes hores de la jornada, les temperatures es mantenen molt semblants a les d'ahir dissabte, màximes que passen dels 22-23 graus, sobretot al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Demà dilluns començarem la jornada amb ruixats, sobretot ubicats a primeres hores del matí a la Costa Daurada, i a la tarda s'intensificaran aquests ruixats una altra vegada al Pirineu, Prepirineu i comarques de Girona. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
0: I en els esports, avui es disputa la penúltima jornada a la primera divisió.
2: Espanyol i Girona juguen a les 7 de la tarda davant l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid, busquen una victòria que els acosti a la permanència. El Barça, per la seva banda, ja sense objectius en joc, rebrà el Betis a 9:15.
0: Aquest partit al Camp Nou, a més, es convertirà en l'adeu de Robert Lewandowski. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Demà és un dia clau pels pressupostos de la Generalitat, i és que Esquerra Republicana reunirà el seu Consell Nacional, que si tot va segons el guió previst, avalarà el pacte amb el govern de Salvador Illa per tirar endavant els nous comptes.
2: En el mes de març, el govern socialista va retirar els pressupostos perquè no tenia suports suficients, a més de les discrepàncies amb Esquerra Republicana sobre el traspàs de la recaptació de l'IRPF. Els últims pressupostos que es van aprovar a Catalunya són els de l'any 2023. Des de llavors, i amb canvi de govern pel mig, només s'han aconseguit anar prorrogant els que hi havien d'aquell any. Ens porta tots els detalls i ens amplia la informació Norma Blebrero.
5: Els pressupostos inclouran la nova línia de tren orbital, però les millores laborals dels mestres no serà una condició per aprovar-los. Aquest dissabte, USTEC demanava a Esquerra i als comuns que incloguessin aquesta condició per donar suport als comptes del govern d'Illa. Però on va? Els republicans s'han compromès a insistir a l'executiu socialista que atengui les reivindicacions dels docents, però com els pressupostos aprovats, Illa ja tindrà prou recursos per resoldre les seves demandes. Així que el que farà decantar la balança realment als republicans és l'acord per fer la línia orbital ferroviària. Haurà d'unir al Maresme, als Vallesos, al Penedès i al Garraf un gran arc al voltant de la corona metropolitana connectat en tren per no haver de passar per Barcelona. A l'altra banda, hi ha la patronal Foment, que diu que no és tan necessària. Ho ha dit Lluís Moreno, vicepresident de Foment, en declaracions al programa Ciutadella.
6: El tren orbital, nosaltres tenim unes certes reserves, perquè el tren orbital s'ha de veure un estudi de possible mobilitat. La B40 per nosaltres és prioritària perquè descongestionaria la P7.
5: Els comuns, per la seva banda, estan negociant més recursos en habitatge, mesures contra l'especulació immobiliària i ajudes en barris vulnerables. Estan a punt de tancar l'acord, ho ha dit Jéssica Albiach aquest matí.
3: Aquestes són les prioritats que nosaltres li hem traslladat al govern de la Generalitat. Demà tenim una nova reunió, esperem que ens facin retorn. Ja sabeu que sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost.
5: Si Esquerra Republicana valida l'acord aquest dilluns, la previsió és que Salvador Illa i Oriol Junqueras escenifiquin dimarts la signatura política del pacte al Palau de la Generalitat. Dimecres, la Comissió Bilateral Estat-Generalitat hauria de donar

0: el vistiplau al pacte, sobretot perquè part de la inversió de la línia de tren orbital dependrà del govern espanyol.
1: I seguim en política perquè avui és dia d'eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria absoluta o dependran de Vox.
2: Catalunya ha estat un element central durant la campanya electoral, especialment per les crítiques dels fins ara president andalús i candidat Juanma Moreno contra el que considera cessions del govern espanyol amb el finançament singular. En aquests comicis estan citats a votar 6,8 milions d'andalusos fins a les 8 de la tarda. A més, el fet que l'exvicepresidenta del govern espanyol, María Jesús Montero, sigui la candidata socialista, converteix els comicis en una mena de plebiscit a la gestió de l'executiu de Pedro Sánchez.
1: Parlem ja de successos, perquè la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos investiga la mort d'un home a trets aquest dissabte a Barcelona, concretament al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port.
2: Segons diferents testimonis, l'autor dels trets va marxar caminant, sense fugir, corrents pel carrer de la Química, en direcció cap a la Gran Via. La investigació s'estosta de secret de les actuacions i aquest és el tercer tiroteig al carrer en l'últim mes a Barcelona.
1: I encara un altre tiroteig, en aquest cas a l'Hospitalet de Llobregat, per part d'un home de 30 anys que ha estat detingut, això sí, sense provocar ferits.
2: L'incident s'ha produït al voltant de les 5 de la matinada, quan s'han sentit dos trets al carrer de Batllori, al barri de Sant Josep. Una patrulla de la Guàrdia Urbana s'ha desplaçat ràpidament a la zona i ha observat com un cotxe fugia del lloc, saltant-se un semàfor en vermell. S'ha iniciat una breu persecució que ha acabat a la zona del port de Matacavalls, amb l'arrest d'un dels ocupants del vehicle. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec del detingut i han recollit proves del lloc del tiroteig per aclarir els fets.
1: I encara més successos, els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dia 8 una dona per col·locar adhesius i fer pintades de caràcter xenòfob contra la comunitat musulmana a Roquetes, a la comarca del Baix Ebre.
2: L'arrestada de 28 anys pertany al grup Ultra Núcleo Nacional i està acusada d'un delicte d'odi i discriminació i un altre delicte de danys. Els fets es van produir durant el mes d'abril, quan la presumpta autora va enganxar diversos adhesius d'ideologia nacionalsocialista i va realitzar pintades xenòfobes contra els musulmans al voltant d'un parc infantil de la població ebrenca, un fet que va generar un notable rebuig social i institucional.
1: Marxem ara en directe al Gran Premi del MotoGP al circuit de Montmeló a Barcelona, Catalunya, on hi tenim la companya de Vallès Visió, Guada Izquierdo. Recordem que la cursa de MotoGP s'ha iniciat a les 2 de la tarda, però ara mateix es troba detinguda. Guada Izquierdo, què ha passat? Bon dia.
3: Bon dia. Doncs ara mateix molta expectació des de les graderies per la caiguda que acaba de patir Àlex Márquez. S'han vist moltes cares de preocupació entre els aficionats, però ja han confirmat que el pilot es troba conscient i amb l'atenció mèdica corresponent. Ara s'està a l'espera de que es reprengui la cursa. Això sí, una imatge impressionant la que presenta avui el circuit de Barcelona-Catalunya. Tant les graderies com la zona pelús estan plenes de gom a gom. Hi ha moltíssima afició i un ambient extraordinari. En total, avui s'han aplegat aquí al circuit prop de 75.000 aficionats de diverses parts del món i es calcula més de 184.000 espectadors durant tot el Gran Premi de MotoGP. També cal destacar la feina que s'està fent fora del circuit, perquè el Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra han preparat un operatiu especial davant la gran quantitat d'aficionats que hi ha avui per tal que la sortida sigui el més ordenada i còmoda possible.
1: Moltes gràcies, Guada. Veurem si la cursa es pot reprendre i finalitzar, i sobretot especialment que l'estat de salut d'Àlex Márquez sigui el millor possible. I arran de la crisi de l'antivirus, les informacions apunten que la parella dels Països Baixos, que va morir després de contraure el virus, en primer lloc l'home i després la dona, hem conegut que van visitar un abocador on s'hi poden veure aus de molts tipus a l'Argentina.
2: Segons va publicar el New York Post, el matrimoni eren ornitòlegs jubilats. La companya de Ràdio Rosselló, Laura Alcalde, s'ha apropat als responsables d'un dels abocadors de territori, el de Montoliu de Lleida, gestionat pel Consorci de Residus del Segrià, i això és el que li han explicat.
4: crec que els ornitòlegs, més que espècies...
5: El Joan Ibarz és tècnic de Medi Ambient del Consell Comarcal del Segrià i ha explicat que reben algunes sol·licituds per entrar a l'abocador per part d'ornitòlegs, sobretot, però que molts cops es queden fora del recinte on també poden veure bé allò que busquen.
4: A Montoliu, doncs, també tenim moltes peticions

0: Son las 4. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. Setmana clau pels pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Demà Esquerra Republicana reunirà el seu Consell Nacional, que, si tot va bé, segons el guió previst, avalarà el pacte amb el govern de Salvador Illa per tenir els nous comptes. La línia orbital sembla que és el que farà decantar els republicans per votar a favor dels pressupostos socialistes. Repassem que en el mes del març, el govern socialista ja va presentar i retirar els pressupostos perquè no tenia suports suficients, a més de les discrepàncies amb Esquerra sobre el traspàs de la recaptació de l'IRPF. Si tiren endavant, serien els quarts pressupostos aprovats de la dècada. I un apunt en mobilitat, ja que la incidència de la infraestructura entre les estacions del Clot i Arc de Triomf a Barcelona, del qual us informàvem fa una hora, s'ha resolt. Però es mantenen retards de fins a 25 minuts a l'R4 de Rodalies i de 15 minuts a la R1. I avui és dia d'eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria absoluta o dependrà de Vox. La participació a les eleccions d'Andalusia és del 37,25% a les dues, un 3,01% més que en els comicis del 2022. I parlem, en aquest cas, de les dones ingressades a Barcelona i Alacant per ser contactes d'antivirus, que podran fer la quarantena a casa si tornen a donar negatiu en una tercera prova PCR. La sortida està prevista pel dissabte 23 de maig, després de donar avui negatiu a la segona PCR. I ens anem també encara en salut, i en aquest cas en accessibilitat, ja que el Col·legi Oficial d'Arquitectura Tècnica de Tarragona denuncia que només l'1% dels edificis residencials de la demarcació ofereixen un recorregut completament accessible des del carrer fins a l'interior dels habitatges. Des de Tarragona Ràdio ens explica Miguel González.
2: La dada s'extreu de l'informe L'accessibilitat a Espanya i Europa, elaborat per la Fundació Mútua de Propietaris, amb la col·laboració de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili. Segons el Col·legi, tot i que Catalunya té una de les ràtios d'ascensors més altes d'Europa, això no garanteix que els edificis siguin accessibles. Molts immobles continuen presentant esglaons a l'entrada, desnivells, portes estretes o recorreguts interiors que impedeixen un ús autònom i segur. El membre del gabinet tècnic del Col·legi Oficial de l'Arquitectura de Tarragona, Ramon Rebollo, remarca que el debat afecta especialment la gent gran, les persones amb discapacitat o mobilitat reduïda, però també qualsevol ciutadà que en algun moment de la vida pugui necessitar un entorn adaptat.
3: La inversió dels diners, arribar a un acord de la comunitat, ara ja cada vegada és més fàcil. Afortunadament la llei ha canviat, la llei de la propietat horitzontal i el codi d'accessibilitat, i cada vegada va ser més fàcil poder fer aquestes obres, però costa molt.
2: Abans de març de 2027, alguns edificis i locals hauran d'incorporar millores més importants d'accessibilitat.
1: I un últim apunt en esports, accident d'Àlex Márquez al circuit de Montmeló. Està conscient i ha estat evacuat en ambulància. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: Cardedeu. Són les 5.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5. Us parla Adrià Jurado. El govern i els socis d'investidura Esquerra Republicana i els comuns afronten una setmana decisiva per poder rubricar un acord de pressupostos. Tot apunta que dilluns es coneixeran els detalls de la nova línia de tren orbital pactada entre govern i Esquerra Republicana. Mentrestant, els comuns negocien una actualització del seu acord i afegeixen la retirada de l'aeroport sobre la taula. La previsió és que un consell executiu extraordinari aprovi divendres els nous comptes i els enviï al Parlament. Si tiren endavant aquests comptes, serien els quarts aprovats en aquesta dècada. I s'ha finalitzat el Gran Premi de Catalunya de motociclisme marcat per l'accident d'Àlex Márquez al circuit de Montmeló. El Gran Premi se l'han dut Gian Antonio, seguit de Joan Mir i Aldeguer. I per ara, certes complicacions precisament al voltant d'aquest circuit de Montmeló, on connectem amb el Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez. Molt bona tarda.
3: Bona tarda. De moment, a aquesta hora, tenim encara diverses vies afectades amb retencions a l'entorn del circuit de Catalunya, després del Gran Premi de MotoGP. De moment, sobretot en el cas de la C35, és on s'acumula més volum de trànsit entre Parets i Granollers en els dos sentits de la marxa, però també les vies locals del voltant, com la BV-5003, o també la BP5002, així també la C-17, amb uns 3 quilòmetres de retencions a l'altura de Parets en sentit sud. De fet, ja des de Lliçà de Vall fins a Parets, més aviat uns 3-4 en sentit sud. A banda d'aquesta zona, amb aquesta afluència de vehicles, en principi la resta no hi ha grans complicacions, si bé és cert que hi ha punts amb intensitat a la C-58, per exemple, a Montcada i Reixac, en sentit Barcelona, la mateixa autopista AP7 a Barberà, en sentit sud, i també alguns punts de l'autopista AP7 a la zona de Sant Sadurní, en sentit nord. Si més no, de moment, com dèiem, sense més dificultats. I és tot. Bona tarda.
2: I en successos, l'home que va sortir de la presó de Ponent a mitjans del mes d'abril i del qual el centre penitenciari alertava del risc de reincidir ha tornat a ingressar de nou al centre penitenciari. Així ho ha acordat el jutjat de Guàrdia de Lleida després que l'intern hagi passat a disposició judicial aquest diumenge per un intent de robatori amb violència en un supermercat. I seguim en plana de successos, ja que la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos investiga la mort d'un home a trets aquest dissabte a Barcelona, concretament al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port. Aquest és el tercer tiroteig al carrer durant l'últim mes a Barcelona. També hi ha hagut un tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat, aquest cop sense cap víctima, on un home de 30 anys ha estat detingut. I en cultura, el ple de l'Ajuntament de Berga s'ha reunit aquest diumenge al matí en sessió extraordinària per celebrar la Patum d'aquest any. A les 12 en punt, el tabaler s'ha obert pas davant de centenars de persones per anunciar a tota la ciutat que la festa serà del 2 al 7 de juny. I ràpidament anar a esports, penúltima jornada de primera divisió, Espanyol i Girona juguen a les 7 davant l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid, respectivament. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Sis.
1: Bona tarda, amics, i benvinguts a una altra sessió de rock and roll de la mà de Sonic Reducer i de Radio Cardedeu. I de dos companys d'aventures com som un servidor, en Rafa Reducer i en David Sonic, sempre preparats per oferir una hora i mitja de bona música a la companyia que normalment es deixa veure per aquí, que avui ha vingut Arita, ha vingut Jordi Storm i ha vingut el Loren. Així que res, comencem i comencem amb The Death Party, que són d'Austin. Lo seu és el punk garatge i es presenten l'àlbum Haunted, 8 temes originals a l'estil Ramones i amb un enfocament fosc. Han tret una edició limitada de 289 còpies en vinil blau turquesa i el disc destaca pel seu estil punk propi dels discos de 45 revolucions per minut, amb una campanya de màrqueting que s'inclina cap a una estètica de ratpenats i fantasmes, o això és el que diuen ells. Anem a sentir d'aquest Haunted el tema titulat Make Your Mind. Death Party, bona tarda, amics, i benvinguts a Sonic Reducer.
2: Moltes gràcies.

0: Molt bé, seguim obrint foc aquí al Sonic Reducer i ho fem amb Montana Stomp, una banda que junta músics de Saragossa i Elx, veterans curtits, sangaritos, que conformen aquest projecte que amalgama rock sureny, rock americà i blues rock suós. The Horse and the Hill, publicat el 2025, és el seu segon treball, que va arribar 3 anys després del seu disc homònim. Algun espavilat crític musical, que mai són espavilats els crítics musicals, han dit d'ells que sonen com si Heartless Woman de Kiss i Rose Garden de Lynn Anderson s'haguessin trobat en un bar de carretera de Texas i haguessin tingut un fill bastard criat entre guitarres acústiques, fum i bourbon. Toma allà.
1: Això
0: l'hem improvisat, oi? Sí, sí. El disc s'obre amb un rock de carretera contundent titulat Rock and Roll Wheels. Anem a escoltar-los. Montana Stomp, des de Saragossa.

Anem ara amb els mallorquins Quim Marsa i el seu segon treball després de l'LP editat el 2020. Ells defineixen la seva música com una cruïlla de camins entre el hard rock dels 70 i els sons que va parir Seattle. Si prenem com a mesura de prevenció aquesta forma d'entendre el hard rock de tal clàssic de guitarres potents per alhora donar a mans dels efluvis que van conquerir el món durant una part dels 90, sí que tenien una mica raó en escoltar cançons com Gaomela o Meat for Lovers, ja ho veureu. Anem a sentir el seu últim I Am the Land, el tema de mateix títol, Quim Marsa. Vinga!

0: Este mundo es una jaula de locos, Jane. Y puede que los problemas de dos personas no importen un comino, pero es nuestro comino. Y eso importa mucho.
1: Sonic Reducer, a Radio Cardedeu. Es nuestro comino y eso importa mucho.
2: Molt bé, seguim. Aquí estem de paliqueo aquí a l'estudi. Es nota que feia dies que no ens veiem, però bueno, hem de seguir aquí punxant bon rock and roll i ho fem amb Existential Hangover, que és l'únic LP de la banda australiana Death Things, originària de Ballarat. Es tracta d'un LP de garatge pop publicat el 2020 i descrit com un respir melòdic i estimulant de la misèria del punk tradicional. Les crítiques van accentuar el seu so cru de finals de la dècada dels 2000, comparant-ho amb bandes de l'escena com Bad Sports, per exemple, amb una selecció de temes ple de ganxos addictius i una estètica de fus de serp real reptant, toma ja. Anem a escoltar d'aquest debut el tema Master Plan, un plan maestro, Death Things.

Tornen els suecs de Damers i no és que se n'hagin anat. De fet, segueixen imparables a l'hora de publicar singles i LPs. Portaven des del 2017. Sense fer-ho, després d'aquell sensacional In the Dead of Night, especialistes a amenitzar qualsevol festa molona i sinistra, amb les seves històries de xuclassants sexis, psicoquilis sagnants i dimonis glamis. Els Damers ens ofereixen una nova col·lecció de cançons en aquest estil tan personal. Anem a sentir el seu últim Creature Feature, el tema titular River City Skyline, de Damers.

Seguim aquí al Sonic Reducer i anem ara amb The Schizophonics, un duet que es dedica al garatge rock i que estan units tant en el tema sentimental com l'artístic. No és bonic. Ells són Pat Bears a la guitarra i a les veus i Letty Bears a la bateria i als coros. Els baixistes van variant, no tenen cap relació sentimental. Provenen de San Diego, Califòrnia, i es van formar el 2009. El seu és un so basat en el rock bàsic i cru, sobretot dels Stooges, tot i que recullen influències que van des de Little Richard fins al so de Detroit o els MC5. La seva discografia la formen un bon grapat de singles i EPs i tres discos d'estudi, Land of the Living del 2017, People in the Sky del 2019 i Hope It de 2022. Del disc People on the Sky escoltarem The One I Want, The Schizophonics.

0: No toques eso, ¿quieres? Tu inteligencia primitiva no entendería de aleaciones, composiciones y... de cosas como estructuras moleculares y... Bueno, ¿qué haces aquí, eh?
1: Bé, jo només venia a dir-te que no et perdis els dissabtes a la tarda el Sonic Reducer. Ah, i ho repetim el diumenge.
2: Anem ara amb el segon treball dels valencians Pólvora. Volumen 11 del 2025 va ser gravat i mesclat per Jorge Bernabé en coproducció de Carlos Gómez i masterització d'Enrique Soriano. M'ha agradat molt el seu cantant, el Lane, que ja el coneixia perquè cantava Jolly Joker, però clar, escoltant-lo en castellà és bastant impressionant. Demostra una soltesa i una solidesa vocal per treure's el barret, per deslligar la bèstia rockera que porta dins i erigir-se en líder de la banda de hard rock més macarra del panorama nacional. Anem a sentir d'aquest volumen 11 el tema titulat Hasta que salga el sol. Pólvora.

Muy buenos. Seguim amb The Rosalie Priest, un quartet de punk and roll originari d'una regió rural de la Toscana, en el cor del triangle format per Florència, Siena i Arezzo. La zona, composta principalment per pujols i muntanyes, està envoltada la major part de l'any amb boira mística i és famosa mundialment per la seva excel·lent producció vinícola, la qual cosa, sens dubte, ha influït en el so de la banda. La banda es va formar el setembre de 2018 per un grup d'amics que compartien la passió pel punk dels 70s i el rock and roll escandinau de mitjans dels 90, i supongo que també per los caldos de la zona. Quan van tenir suficients temes, van entrar a l'estudi Audiovolt de Florència, del que va resultar el seu primer àlbum homònim, publicat el 2020. El 2025 van tornar amb A Leveret Beach, el seu segon àlbum, tot i que avui escoltarem un tema del seu primer àlbum, que ja hem punxat alguns temes perquè em sembla collonut, el seu primer disc. Aquest es diu Alien Television Show, de Rosalie Priest.

Sota el nom de Dead Heads ens trobem amb un quartet que des de finals dels 2000, del 2012 està sobre els escenaris compartint espai juntament amb altres referents del gènere com Turbonegro, Monster Magnet o Imperial State Electric. El 2018 va ser publicat a través de la discogràfica alemanya High Roller Records el tercer disc dels Dead Heads, un material que porta per títol This One Goes to Eleven, compost, òbviament, per 11 temes que bé podrien descriure's en una sola paraula com rock and roll. A les venes d'aquesta banda corre el so garatge de Helicopters barrejat amb els primers de Damned, per la qual cosa podem imaginar-nos cap a on es dirigeix aquest disc. Anem a sentir d'aquest àlbum el tema titulat Somebody Along the Way, The Heads.

0: Yo temo que mis hijos jamás lleguen a comprenderme. Pero nuevamente hemos ganado. Está bien. ¿Qué es lo mejor de la vida?
1: La extensa estepa, un caballo rápido, halcones en tu puño y el viento en tu cabello.
0: ¡Mar! Conan, ¿qué es lo mejor de la vida?
2: Aplastar enemigos, verles destrozados y oír el lamento de sus mujeres.
0: ¿Habéis oído?
3: Claro que sí, hombre. Seguimos aquí en con el palo este, con Zigzags. Es un trío de heavy metal.
4: Las oposiciones,
3: ¿eh? A ver, Jordi, estoy presentando. Seguimos. Zigzags es un trío de heavy metal, punk y rock amb seu a Los Angeles. La banda actualment està formada pel cantant i guitarrista Jed Mahew, el seu únic membre fix, el bateria Jeff Murray i el baixista Sam Hoffman. Han gravat, han descrit la seva música com un diagrama de vent que connecta Black Sabbath, Black Flag i Motorhead. Toma ya. Va llançar el seu primer LP, Brain Dead Warrior, el 2014, i després d'uns quants discos i una sèrie de canvis, el 2024 van publicar Strange Masters, un disc amb temes gravats que serviria d'aperitiu al seu llançament de 2025, Dead Bed and Down. Jo haig de dir que és un grup que no coneixia i que m'ha volat bastant el cap amb allò de menos es más, vull dir, un heavy punk senzill però molt efectiu. Doncs bé, com a mostra aquest botó del disc Strange Masters, avui escoltarem un tema del seu primer àlbum, que és tota una declaració de sèrie B. És així: Take me to your leader, llevadme ante vuestro líder. Zigzags.

Molt bé, anem ara amb Lucifer. Hombre. 22 anys de sequera discogràfica després del seu, en aquell moment, Automatic Thrill del 2004, i 8 anys esperant el miracle en estudi després del seu celebrar retorn als escenaris el 2018. Han albergat unes expectatives tremendes. Quan es vam assabentar que tenien ja entre mans una nova col·lecció de cançons, com aquesta, Som Drugs New High, es diu el disc. És des d'allà la continuació perfecta i natural de l'esmentat Automatic Thrill. Amb una producció absolutament intractable, a càrrec del meu admirat, a la vegada que odiat, Capitán Punt, que fa que la base rítmica per part de Danny Young i Peter Larson sigui explosiva. Anem a sentir aquest nou Som Drugs New High, el tema titulat The Idiot. Lucifer, nuevo discazo. Venga.

0: Bé, difícil competir amb els Lucifer, hòstia. Bé, però bueno, després de més de 20 anys de trajectòria, 5 àlbums d'estudi i més de 300 concerts, els germans Mulo i Matri, des de la banda suïssa The Vibes, van decidir tancar la paradeta amb un concert de comiat el 30 de setembre de 2023, que posteriorment va sortir en vídeo i àlbum en directe titulat The Final Curtain Call. The Vibes era una banda de rock alcohòlic i fiestero que definien el seu estil, atenció, com Bud Spencer ballant amb Quentin Tarantino mentre Motorhead toquen en directe. Aquestes comparacions sé que són una capullada, però em fa molta gràcia dir-les aquí en antena. En fi, anem amb tot un temàs del seu disc de 2019, The World Is Yours, que incluïa aquest tema Nowhere to Hide. The Vibes.
1: Fever. And the only prescription is more cowbell.

La meva cover, la meva versió d'aquesta setmana corre a càrrec de Jenny Lane, que no és altra que l'inigualable i tristament desaparegut vocalista de Warrant, que en un oferiment que li van fer per enregistrar la veu en un àlbum tribut a Deep Leppard, va escollir el tema Photograph. Les cançons d'aquest àlbum estan tocades sempre per la mateixa banda. Eric Turner i Tracy Guns d'Ilya Guns a les guitarres, Jerry Dixon de Warren al baix i el tristament desaparegut Randy Castillo de Ozzy Osbourne a la bateria. En diferents cantants per a cada cançó. Anem a sentir-la, l'he punxat moltes vegades, però és que este me flipa a mi esta canción.

Seguim al Moment Cover i ho fem amb The Trousers, que és una banda hongaresa de hard rock, punk i garatge, formada a Budapest pel compositor i vocalista principal Zoltán Kavari. És una banda molt reivindicada aquí en aquest programa i són una presència habitual aquí al Sony Reducer. El 2024 van publicar un EP de versions que entre els seus temes incloïa una cover dels Sex Pistols, la coneguda com a Pretty Vacant, que executada per ells són així, The Trousers, Pretty Vacant.

0: Adelante. Muy buenas noches, Panamá. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias.
1: Las que tú tienes. Al maig de 2019, un grup va fer el seu show número 100 a Hamburg, amb una gira de 8 dies, i la tardor següent van treure un split de 7 temes en Grande Royal i van fer una gira conjunta per Alemanya-Suïssa, promocionant el single. Els riffs innovadors i les melodies recordables fan que Liar Death Bandit destaqui en el rock actual. El seu tercer llarga durada es va gravar durant la primavera del 2020, i va ser un disc inspirat en les dificultats d'una banda que està de gira i que treballa dur dia a dia. Més tard van treure el seu disc de Lights, que es va llançar el 2021, del qual sentirem el tema de mateix títol, Liar Death Bandit.

Molt bé, seguim amb una banda que es deia Casbadel, una banda de Southern Metal procedent de El Dorado, Arkansas, que van publicar al seu dia un disc que es deia Vulva de Horns, a dir, El Toro per les Banyes, que va ser publicat el febrer del 2015 i que va ser la continuació del seu primer llançament, Orway, que va ser també llançat el 2014. Els dos al seu dia es podien descarregar de manera gratuïta a la seva pàgina web, però fa molts anys que aquesta banda sembla que està fora de circulació. És una banda, això, de Southern Metal, d'aquella que podria sortir a qualsevol sèrie del Taylor Sheridan, perquè té aquest rotllo de Southern Metal i tal, així que té el Taylor Sheridan Cell of Approval, però que també ens agrada aquí. Així que anem a escoltar un tema d'un dels seus discos que es diu Baptism by Fire, Baptismo de Fuego. Ells són Casbadel, ja veureu com molen.

0: mundo huele así. ¡Qué delicia oler napalm por la mañana!
1: Las chuletas saben genial con napalm.
2: Qué buen olor.
1: Dread Traps van autoeditar el seu àlbum debut Gora Gibson el 2018. Els britànics toquen rock a l'estil dels Lucifer, Peter Pan, Speed Rock i Turbo Negro. La influència de Lucifer no només escolta la música, sinó que també a l'obertura de l'àlbum, que porta el nom de d'un èxit noruec, Automatic Thrill. Les cançons són totes molt enganxoses i, per tant, fàcils de disfrutar, encara que trobem moltes similituds en altres, amb aquestes bandes que a part de que sonen més o menys iguals, ells tenen una canya diferent. Anem a sentir d'aquest Gotha Gibson el tema titulat Murder City, Dead Traps.

Molt bé, entomem la recta final del programa i ho fem amb Jet Black, una banda que hem reivindicat bastant també al programa, una banda que el 2010 va publicar Get Your Hands Dirty, on presentava la seva música que recollia l'esperit de bandes com Skid Row, Cinderella o els primers Def Leppard, amb la força d'uns AC/DC o Judas Priest. Després, el seu següent pas va ser Raining Rock del 2012, on tenien temes com aquest Let's Talk More Trust. Doncs anem a recordar els Jet Black.

Bueno, doncs anem acabant. I anem amb Assot, que és un grup de Breda. Hòstia. Que practiquen death metal en català. Wow. Format per músics provenient de l'escena hardcore punk de mitjans de la dècada dels 90. Les seves lletres estan relacionades amb paisatges i llegendes del massís del Montseny. I han compartit escenari amb grups com Obituari i Brujeria. Com ells diuen, qualsevol proposta que impliqui donar veu a l'escena local i underground és imprescindible per poder continuar fent girar la roda. Així doncs, amb aquestes paraules punxarem del disc Territori Hostil el tema de mateix títol, Assot, death metal del massís del Montseny.

0: También tienen baladas.
1: Chimpón. Bueno. Bueno, portàvem uns dies fora, però hem tornat aquí amb tota la força, com heu pogut comprovar. Seguidors del Sonic Reducer, doncs marxem. Tornarem, en principi, en un parell...
2: D'aquí un mes?
1: En un parell de setmanes, si no hi ha cap interrupció. Tornem a la normalitat, sempre que Dios i les autoritats lo permiten. Si no, ens trobareu al bar on anem habitualment.
3: Cuando queráis, estamos aquí.
1: Doncs sí, la intenció és tornar en un parell de setmanes, d'acord? Doncs per acomiadar-nos anem... bueno, gràcies a Rafa, company, a mi mateix.
2: Jordi, Estor!
1: Jordi i Loren per acompanyar-nos i gràcies a tot el que escolti el programa tant en directe com en diferit. Jo, gràcies al Miquelote, gràcies per sempre
2: fer
1: comentaris. Joan, a tots, moltes gràcies. I res, per acomiadar-nos, avui anem a posar-nos un tema estret del bonus track d'un disc dels Black Star Riders, de Killer Instinct, un disc que ja vàrem presentar el seu dia. Com sabeu, els Black Star Riders és la banda que acostumava a girar amb el nom de Thin Lizzy. La banda la van formar el guitarrista Scott Gorham, Damon Johnson amb el carismàtic vocalista Ricky Warpick, per rendir tribut a la banda que havia format el gran Phil Lynott. Doncs amb aquest treball teníem a Rick Crane al baix i Jimmy DeGrasso a la bateria. Algun dels bonus track són variacions acústiques dels temes que hi apareixen. Per acomiadar-nos avui escoltarem una versió, un plaguet d'un tema que donava títol al disc, aquest The Killer Instinct. Bueno, nois,
2: Ens veiem! Vagi bé!

0: ¿Sabías que los Fenty cultivaban manzanos en Pensilvania?
1: ¿Para hacer licor?
2: No, señor. Nosotros no hacíamos licor de manzana.
1: ¿Para qué cultivaban manzanas?
2: Señor Ramson, ¿cree usted que todo lo que produce la tierra debe usarse para hacer licor?
1: Siempre que sea posible, sí.
3: Debería leer la Biblia, señor Ramson.
1: He leído la Biblia, señora Fenty.
3: ¿Y no le animó a dejar la bebida?
1: No, pero frenó mi interés por la lectura.
4: Voy a decirte algo que tú ya sabes. El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte, y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces, pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú eres capaz de todo.
5: Veus del passat.
6: El barri de Can Serra encara conserva una part de la seva antiga essència, una barreja de cases de la vila i torres d'estiuejants. Passejant per alguns dels seus espais, és fàcil traslladar-se als anys 30 del segle passat. Aleshores, la masia de Can Serra era l'escola de nens i de nenes, amb la diferència que no estava envoltada per cap tanca perimetral i les places del voltant servien de pati pels infants. Però aquell paisatge tranquil es va trencar l'any 1939, quan va ser una de les zones de la vila que va patir més els estralls dels bombardejos de les forces franquistes. Durant la Guerra Civil, Cardedeu va descobrir en pròpia pell les conseqüències del nou ús de l'aviació com a arma de guerra. Fins aleshores, la rereguarda era un lloc segur, allunyat del perill que suposava el front. Però la utilització de l'aviació com a enginy militar va canviar els conflictes bèl·lics per sempre. Els primers bombardejos de Catalunya no van venir de l'aire, sinó del mar, provocats per atacs navals. Però a partir del febrer del 1937, amb la instal·lació de l'aviació legionària italiana a Mallorca, la història va canviar. La primera població de la comarca que va ser bombardejada va ser Mollet, que va patir un bombardeig el 8 de gener de 1938. Uns mesos més tard, la ciutat de Granollers va patir un dels bombardejos més mortífers de la guerra. El 31 de maig de 1938, a les 9 i 5 minuts del matí, 5 avions, Savoia, Marchetti i S-79, van atacar la ciutat. En pocs minuts van morir unes 224 persones. L'historiador Joan Garriga en va fer aquesta crònica.
7: Era un dia clar. Quan es posaren sobre la vertical, hi havia força moviment als carrers, a les places, a les fàbriques. Els veïns de Granollers i persones vingudes d'altres pobles propers ja treballaven. Els uns començaven les seves diligències més immediates. D'altres feien cua per tal d'adquirir l'avituallament tan necessari. Infants i grans traspassaven la ratlla d'entrada o de sortida de les escoles. Alguns anaven a la recerca del periòdic que els informés dels darrers esdeveniments quotidians i especialment dels bèl·lics. En pocs minuts, la ciutat es commogué de socarrel.
6: Entre les víctimes mortals hi va haver dos joves cardedeuencs, Jacint Feliu Arenas i Montserrat Gin-Jaume Pinós. A relats viscuts, Caterina Feliu recordava la mort del seu germà.
8: I llavors aquell dijous va anar, aquest germà va anar allà i es van sopegar amb el bombardeig de Granollers. Llavors el meu germà, aquest encara tinc viu, amb la bicicleta se'n va anar cap a Granollers, van voltar per tot Granollers, el trobaven enlloc, van anar a l'hospital, perquè llavors hi havia l'hospital, però a l'antic, diguéssim, eh? Tampoc el van trobar, llavors el van trobar al cementiri mort. Calculen que el sentil d'això devia caure d'esquena i devia petar d'aquí i va quedar mort a l'acte. I llavors, esclar, llavors hi va haver la meva mare, ja pots comptar. Tothom es va desesperar perquè era... Era un germà que jo me l'estimava molt.
6: el recader Enric Cullell Baciana també va perdre la vida en un bombardeig el 23 de novembre de 1938 a Barcelona. La por va créixer i moltes famílies van fugir de les grans ciutats per refugiar-se a les zones més rurals com Cardedeu, on es van afegir el gran nombre de refugiats d'altres zones de l'estat. Quan el front s'acostava, els darrers dies del mes de gener de 1939, diverses poblacions de la comarca van ser bombardejades. Van patir els estralls de les bombes Canovelles, les Franqueses, Granollers, Mollet, el Figaró, la Garriga, Sant Celoni i Cardedeu. La suma d'aquests atacs va ocasionar 75 víctimes mortals. Cardedeu va ser bombardejat 3 dies, el 24, 25 i 26 de gener, per trimotors Heinkel G111 de la Legió Còndor. Segons els comunicats de guerra, el seu objectiu era l'estació de ferrocarril per bloquejar el moviment de tropes, refugiats i mercaderies. La zona propera a la via va ser especialment castigada. La Rosa Salla va ser testimoni de primera mà dels danys a l'estació.
5: I vaig veure que havien esbotzat els vagons i amb tot d'avellanes, amb mallons, tot per allà a terra.
6: El dimarts 24, el bombardeig no va causar cap víctima mortal. Carles Periques va deixar per escrit la visita dels avions.
7: A 3:15, bombardeig fort. Primer soroll de motors i quitxalla corrent carrer amunt en direcció al camp. Correm, que veurem com cauen les bombes. Jo seia a l'escriptori, a poc, un gran terrabastall, com un terratrèmol. La porta, no ben tancada, la primera de canvi, s'ha obert prop d'un pam. He anat dins amb la mare i la germana. No havíem tancat els finestrons, ni res. Hem fet posar la mare rere la paret gruixuda. La Conxa es mirava els avions. Jo també els he vist. El bombardeig ha durat bastant. Les darreres 3 o 4 bombes les hem sentit xiular. Ens creiem que havíem bombardejat el camp i era a l'estació. Per allà, 3:15, ha començat combat en el cel.
6: L'endemà, dimecres 25, una bomba va caure al número 1 del carrer d'en Serra. Hi van morir 5 persones. Esteve Perich i Josep Mir explicaven els fets a relats viscuts.
9: Jo estava a casa, a la punta del carrer, hi havia una casa que en deien a Can Mirt. I havien mort el porc.
10: I es van començar a sortir inclús els avions, eh? Però nosaltres, com que matàvem el porc i tot allò, no ens vam moure.
9: Jo estava convidat al mort del porc perquè jugava amb una nena, la Lolita, que li dèiem, que érem molt amics i jugàvem junts. I en el moment que estàvem jugant, no sé per què, ma mare em va venir a buscar per anar a casa un moment.
10: Doncs mira, es va donar el cas que van tirar una bomba que ens va tocar de ple a casa nostra.
9: I va matar aquesta nena que jugàvem junts.
10: I resulta que la meva mare i jo vam quedar d'una manera que una viga de les que hi havia de la casa, per la mateixa runa, estava emparada que no toqués ben bé terra i vam quedar allà sota. Però vam ser la meva mare i jo només. El resto van quedar morts. És dir que de 7 persones que érem, en van morir 5. La meva germaneta, la meva àvia, per part de la mare, que vivíem nosaltres, una senyora que venia a buscar la llet i la senyora que arreglava el porc. Vam estar 2 hores colgats, eh? Mentre estiguis vida i coneixement, te'n recordes d'aquelles hores que vas passant allà. Perquè van ser llarguíssimes, eh? Llarguíssimes, i que donava la impressió que no te'n sortiries d'allà. Cridàvem, i esclar, no, ja van acudir.
6: Dijous 26, la Legió Còndor va tornar a bombardejar. Van morir 3 persones més. Ramon Massuet Renau, a la casa del ferrocarril de l'entrada del poble. Anna Baeza Santa Maria, al carrer Teresa Oller. I Gaietà Espriu Moruny, al carrer Baix. Sobre aquell dia, Carles Periques va deixar escrites les següents paraules a les seves notes.
7: Dia trist. 4 bombardeig. 2 al matí i 2 a la tarda. Marxen els arquers, marxa molta gent, quasi tot el poble. En el darrer bombardeig, una bomba a una casa del carrer ensorrada. Al matí ha vingut un soldat, una dona de part, cap metge al poble. A la tarda, ningú.
6: El pas del front era com un huracà que sembrava la mort i la destrucció arreu. A les 8 persones mortes pels bombardejos franquistes s'hi van sumar 4 persones més assassinades per l'exèrcit republicà. També van ser cremades la fàbrica de la Hilandera, el magatzem de blat de Joan Torroella i el garatge de la família Terrades, situat al barri de Can Serra, al peu de la carretera de Dosrius.
7: Esteve Perich recordava haver vist la resplendor de les flames des de les afores.
9: Quan érem a Cales Mandia, ja que es havia acabat tot, vàrem veure un gran resplendor aquí a Cardedeu. I és que hi havia com un pàrquing de cotxes allà al costat de Can Serra, allà es van fer unes pistes de bàsquet allà a la vora, i es van cremar tots. tots els cotxes cremats, totes. Es veia una resplendor des de lluny, però, bueno, tremendo, eh?
6: El 29 de gener de 1939 acabava la guerra a Cardedeu, amb cases ensorrades, morts, por i exili. Juli Pey i Torrents, que havia viscut al número 16 del carrer de Sant Miquel, va morir anys després, el 3 de desembre de 1941, al camp de concentració de Mauthausen. Avui, passejant per Can Serra, costa d'imaginar aquell horror. Però és important recordar-ho, explicar-ho i mantenir-ho viu, perquè el que avui és passeig i memòria no torni a ser por i silenci.

0: Són les 8. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Tella. A Tarragona s'ha presentat aquesta mateixa tarda la 30a edició del concurs de castells i la temporada castellera audiovisual del 2026. Enguany, a més, el certamen arriba marcat pel 150è aniversari del naixement de Pau Casals, impulsor i president del jurat del primer concurs de castell, l'any 1932. El president de la coordinadora de colles castelleres, Albert Torres, ha defensat que fer visibles els castells és garantir-ne el futur.
2: Doncs sí, és molt important, no?, tenir aquest acord que ens permeti, doncs, aquesta tranquil·litat, aquesta finestra, sobretot, no?, per poder veure castells de forma habitual i que, a més, serveixi, doncs, per preservar, per promocionar el fet casteller a Catalunya, evidentment, per apropar els castells a la gent de casa, però també per fer-ho a la gent de l'exterior.
1: Núria de José, consellera delegada de la xarxa audiovisual local, ha destacat durant l'acte la intenció de sumar esforços.
3: Aquí estem explicant molt tot el que fem, però jo voldria posar l'èmfasi en com ho fem, perquè per nosaltres és tan important una cosa com l'altra. I volem fer-ho sumant absolutament amb tothom, també amb la resta d'empreses de comunicació públiques d'aquest país.
1: La temporada regular arrencarà el 24 de juny per Sant Joan, a Valls, i inclourà una vintena de retransmissions produïdes per la xarxa TAC12 i Penedès Televisió, que es podran seguir, com sempre, a les televisions locals i també a la plataforma La Xarxa Més. També s'hi afegiran una vintena més de retransmissions d'àmbit territorial. La temporada inclourà nous continguts, sèries i documentals, entre els quals un dedicat a la 30a edició d'aquest concurs de castells que tindrà lloc a Tarragona com l'espectacle casteller més gran del món. D'altra banda, el govern i els socis d'investidura Esquerra Republicana i els comuns afronten una setmana decisiva per poder rubricar un acord de pressupostos. Tot apunta que aquest mateix dilluns es coneixeran els detalls de la nova línia de tren orbital pactada entre govern i Esquerra Republicana. Mentrestant, els comuns negocien una actualització del seu acord i afegeixen la retirada de l'aeroport sobre la taula. La previsió és que un Consell Executiu Extraordinari aprovi divendres els nous comptes i els enviï al Parlament. Si tiren endavant, serien els quarts pressupostos aprovats de la dècada. D'altra banda, un apunt ràpid en plana de mobilitat, perquè ja fa 4 hores aproximadament que ha acabat el Gran Premi de Catalunya de motociclisme, però en aquests moments es mantenen fins i tot encara algunes complicacions al voltant del circuit de Montmeló per la sortida de vehicles que s'uneixen evidentment al trànsit habitual i complicat de les darreres hores de diumenge a la tarda arreu de Catalunya. Per tant, molta precaució, especialment a les carreteres properes a l'àrea metropolitana de Barcelona, on hi ha diverses zones força congestionades i algun accident. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Vinga, 8:45 del vespre, som els de l'enjoc. Continuem repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana pel que fa als equips de casa nostra. Estàvem parlant de la primera federació masculina, on ja hem repassat la derrota ahir del Sabadell davant l'Antequera 0-1, que fa que ja matemàticament el conjunt arlequinat no pugui ser campió. Ja ho ha estat l'Eldense. I per tant, el Sabadell, de moment segon a la classificació, jugarà l'última jornada al camp del Tarazona. Aguantar, garantir aquesta segona posició que té ara mateix i que teòricament li garantiria un encreuament de play-off una mica més senzill o no tan complicat, perquè jugaria contra el cinquè de l'altre grup. Un Sabadell que, com diem, jugarà a Tarazona i si guanyés li podria fer un favor al Nàstic, i és que Nàstic ahir va sortir del descens i va condemnar l'equip aragonès, està un punt per sobre el conjunt tarragoní, gràcies a la victòria 2-1 sobre l'Europa en un partit en què s'havia avançat amb un gol de Baselga. Jordi Cano, qui si no, amb el seu 20è gol de la temporada, havia empatat per l'Europa abans del descans. A la segona meitat l'Europa va pressionar, va tenir bones ocasions, i quan tenia el partit dominat semblava que s'endurien un punt cada un dels dos equips, però al final, al minut 89, un penal discutidíssim va servir perquè Àlex Jiménez fes el gol de la victòria del Nàstic 2-1, que, com dèiem, fa que el Nàstic surti de la posició de descens, depengui de si mateix en l'última jornada al camp de l'Hèrcules per aconseguir la permanència, i l'Europa continua a cinquè, perquè els seus rivals a la lluita pel play-off, Cartagena i Algeciras, van perdre també els seus partits i, per tant, dependrà també de si mateix en l'últim dia davant de l'Ibiza per aconseguir el premi del play-off. Però en qualsevol cas, importantíssima la victòria del Nàstic. Tarragona Ràdio, Ter Ortega.
1: Bona nit. El Nàstic al final ha guanyat a última hora i de penal, un resultat perfecte per un Nàstic de Tarragona, 2-1 davant de l'Europa, que li permet dependre d'ell mateix per salvar la categoria. Dissabte vinent el recupera davant de l'Hèrcules. Com dèiem, 2-1 ha guanyat el Nàstic amb un penal minut 88 que ha transformat Àlex Jiménez. Àlex, bona nit.
2: Hola, bona noches.
1: ¿Cómo ha ido el penalti? El árbitro ha revisado la jugada, lo ha dado y tú inmediatamente has cogido el balón porque sabías que lo tenías que marcar, tenías confianza.
2: Sí, estaba mentalizado, sabía que tocaba eso, sabía que había que tirar de ese carácter y al final, pues bueno, estar mentalizado de que va a ir bien, que va a ir adentro, y esa victoria para el equipo que ha sabido muy bien.
1: La nota negativa, tu expulsión a última hora, decías que había sido involuntaria la entrada.
2: Sí, como te digo, yo voy con todo como es mi personalidad en el campo, lo doy todo por el Nasti, me resbalo, yo creo que se ve en la imagen y todo el mundo lo puede ver, y así lo ha decidido el árbitro, pues bueno, a respetarlo.
1: ¿Cómo ha ido la celebración de este gol? En euforia, abrazos entre los jugadores. ¿Eres consciente que ha podido ser el gol de la salvación? Y si crees que a nivel personal un poco premia tu capacidad de trabajo, tu labor.
2: Sí, yo creo que estoy trabajando mucho. En los dos años que estoy aquí he trabajado muchísimo y, como te he dicho antes, egoístamente creo que lo merecía y también lo merecía el equipo, por supuesto, y ha sido una ilusión muy grande.
1: Y delante de más de 9.000 personas, hoy la afición no ha vuelto a fallar, y eso que no se le ponen bien las cosas, porque el Nastic no estaba sacando buenos resultados.
2: No, la afición nunca nos falla, la afición siempre está con nosotros. Un día más se puede ver la situación en la que estamos, ellos son nuestro mayor motor, ese extra que nos dan, y agradecerle a ellos todo.
1: Gracias, Alex.
2: Gracias a vosotros.
1: Doncs a l'Àlex Jiménez, el futbolista d'Àguiles, que es perdrà, si no passa el contrari, al partit de dissabte vinent, 6:45 de la tarda, el Rico Pérez davant de l'Hèrcules. El Nàstic ara amb 46 punts a la classificació, sortit d'aquesta zona de descens, per tant, dependrà de la seva victòria que mantingui la categoria una altra temporada. És tot. Bona nit.
0: Gràcies, Tere. I també dependrà de si mateix, com dèiem, l'Europa, malgrat aquesta derrota. Si guanya a casa a Can Dragó l'Ibiza en l'última jornada, doncs ja seria equip de play-off automàticament en aquesta primera històrica temporada a primera federació masculina. Si no, dependria del que faci el Cartagena, que rep el Betis Deportivo, que també es juga a la permanència. I també l'Algeciras, que en aquest cas va al camp de l'Atlético Madrileño, un dels camps més complicats de la categoria. En qualsevol cas, després del partit se li preguntava al tècnic, a Dai Benítez, precisament per la jugada polèmica de la jornada, aquest penal al minut 89, discutidíssim, que va significar la victòria del Nàstic davant l'Europa. Això deia a Dai Benítez.
3: l'he vist a trompicons, igual que l'ha vist l'àrbitre. L'àrbitre m'ha vingut a dir que ha pitat penal pel gest. No ho entenc, tampoc, no sé si ho heu vist, que al final, quan després del penal ha vingut a donar-me explicacions, i això no ho havia vist mai tampoc. Vaig a veure bé l'acció i jo crec que ve d'un rebot. Això és l'únic que m'ha semblat, que venia d'un rebot, però no ho puc dir. El que m'ha semblat raro és el de després. Si en el cas que no fos penals, estaria bastant cabrejat, perquè es treu una opció molt important per la setmana que ve. La setmana que ve nosaltres guanyant, com cada partit que hem de guanyar, però la setmana que ve guanyant un partit aconseguiríem entrar en un playoff històric per l'Europa, i si no pita penal i quedem empats, hagués sigut amb empatar, si hauríem de fer menys del que plantegem cada setmana com per portar l'Europa a un playoff a segona divisió, que seria històric, i això em cabrejaria moltíssim, perquè costa molt arribar aquí, costa molt la feina, i com que no sé si a l'altra àrea hagués pitat penal, no ho sé. I fora d'aquest partit ja passat, espero que el Nàstic la setmana que ve se pugui salvar, sense més. Guanyarem la setmana que ve i farem història.
0: Vinga, i qui intentava pujar en aquesta primera federació masculina era el Reus Redis. Ahir va jugar la tornada de les semifinals del playoff d'ascens i no hi va haver sort, ha caigut eliminat.
4: Ourense 2, Reus 1.
0: Havien empatat 0-0 a Reus, per tant, el conjunt roig i negre, doncs, que diu adéu, una temporada molt bona, en què en la primera temporada en aquesta segona federació masculina doncs han arribat a jugar al playoff per intentar pujar. El tècnic Marc Carrasco deia això del partit d'ahir.
5: Sobretot dolguts, perquè veníem a competir, tot i el recent ascens i el haver-nos posicionat en aquesta categoria una vegada dins el playoff, doncs volíem competir-lo, teníem un desig molt gran, i bé, i això ens deix dolgut perquè som un equip competitiu. Per una altra banda, d'orgull, perquè crec que l'equip durant tota la temporada ha estat un equip protagonista, un equip valent, un equip amb molt desig per oferir bon joc, per anar a buscar els rivals a camp contrari, per assumir riscos, i bé, i orgullosos del que hem fet. Crec que els punts, el Reus ha estat millor en aquesta eliminatòria, però això és futbol, és l'esport, i res, ens aixecarem després d'aquesta derrota i seguirem portant amb molt d'orgull el nom de Reus i l'escut al pit, perquè forma part de la nostra vida i forma part de la nostra essència.
0: Doncs ben orgullós el tècnic del Reus Redis, amb qui parlàvem ahir en aquest programa. Li vam preguntar també per aquesta llavor que està deixant el seu equip en aquestes temporades que porta a la banqueta, en què ha anat acumulant ascensos i en què està aconseguint novament arrelar i aconseguir el vincle emocional amb l'afició del Reus.
5: Crec que dies com el de Terrassa, com el del Johan, com el del Narcís, com la Copa del Rei, com partits de la temporada passada del Girona, crec que és espectacular viure la gent com està sobre nostra, l'estima que ens trasllada. Crec que hem crescut de forma gran i estem a l'alçada de les millors aficions de Catalunya i segurament del territori, i res, molt contents per la part de l'estima que ens dona la gent d'arreu. Dolgut perquè volíem seguir vivint aquesta història, perquè no volíem que acabés, perquè volíem un últim partit a l'estadi de gala, però bé, el creixement no només és esportiu, sinó que també és amb la gent, amb la intensitat amb què la gent de Reus avui s'ha fet aquest projecte seu, i l'equip ja forma part de la seva vida i ens anima i està molt a prop nostre. Per tant, molt feliços per aquesta part també i orgullosos.
0: I el play-off d'ascens a segona federació masculina, partits d'anada de la primera eliminatòria, els hem viscut els dos a la plataforma, a la xarxa Més i a les televisions locals, i ens ha deixat aquests marcadors.
4: L'Hospitalet 0, Badalona 2, Vilanova i la Geltrú 0, Cornellà 1.
0: Doncs doble victòria visitant, en aquest cas el Badalona per 0-2 davant de l'Hospi, en un partit que ha tingut de tot. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
6: Bona tarda. El Badalona ha fet un passe gegant contra l'Hospitalet en el partit d'anada de la primera eliminatòria d'ascens a segona federació. Els escapulats s'han imposat per 0-2. Aquest, evidentment, és un marcador molt bo de cara a la tornada que jugarà a Badalona el pròxim diumenge. La primera part ha estat controlada íntegrament per part del conjunt de Miquel Azparren. Toni Larrosa ha transformat un penal comès sobre Juaco, convertint el 0-1, un marcador amb el qual s'ha arribat al descans. Ara represa, els escapulats han continuat dominant la situació. Però, curiosament, quan el conjunt local s'ha quedat en 10 jugadors per expulsió per doble groga del migcampista Guza, ha estat quan el partit ha canviat. L'Ospi, amb molta rauxa, ha generat 3 grans ocasions per empatar el partit, però entre el porter Azón, el travesser i la manca de punteria han impedit el gol local. L'àrbitre, manca de 5 minuts per la finalització, ha decretat el protocol de suspensió de 5 minuts per llançament d'objectes des de la graderia. Aquesta aturada ha beneficiat el Badalona, que en el temps afegit ha marcat un segon gol, obra de Marco Martínez, que deixa l'eliminatòria molt ben encarrilada. Al final del partit, el tècnic Mikel Azparren ho ha valorat així.
7: La expulsión no nos ha sentado bien, mira por dónde, pero bueno, emocionalmente a veces el equipo contrario da ese paso adelante, pero sí que nos ha acercado a si aguantábamos lo que teníamos que aguantar y por qué no un punto de, a veces de falta de acierto del rival que necesitas, pues también nos iba a hacer poder tener esa opción de nosotros queríamos ir a por el segundo. Yo lo que sí que creo que más que una primera parte, casi hasta la expulsión 60-70, como en el primer partido de Liga, creo que hemos sido muy superiores.
6: La tornada tindrà lloc el pròxim diumenge a l'estadi municipal. L'Hospitalet hauria de guanyar per 3 gols d'avantatge per superar l'eliminatòria.
0: Doncs de la banda del conjunt riberenc, en aquesta transmissió televisiva a les teles locals i a la plataforma La Xarxa Més, hem escoltat a un dels seus jugadors, Ramon Marimon.
8: Bueno, el penal no el veig, potser que sigui clar, però bueno, hi ha moltes decisions que no les acabo d'entendre. Protestem una, ens ensenyen groga, protesten ell, no passa res. Una falta que no és, és la segona groga, per la qual expulsió. Quan estem millor, li ve de gust parar el partit. Està bé, condemnem, lògicament, no? Que li llancin un matxero al línier. Però no crec que sigui motiu de que ens foti cap al vestidor, sobretot perquè al moment del partit en què estàvem apretant, i què vols que et digui? Fotut, però ens queda la tornada. Sabem que un 2-0 és complicat, però tenim la confiança de que ho podem fer. N'hem tingut moltes aquest any que no ens han acabat de sortir, però és el nostre moment i encara queda la tornada.
0: Doncs queda la tornada en aquest Ospi 0, Badalona 2, i també en el Vilanova 0, Cornellà 1. Canal Blau, Xavi Fernández.
9: El Cornellà agafa avantatge en la primera eliminatòria de la fase de play-off d'ascens a segona federació. Els dignes i Sanabra han guanyat 0-1 al municipal dels alumnes obrers. Han derrotat un club de futbol Vilanova que ho ha intentat de totes les maneres possibles, però que no ha pogut batre Isaac Vila. El Cornellà ha plantejat un partit molt defensiu amb dues línies gairebé al davant de la seva àrea i on intentava no concedir res, i la recepta li ha sortit a les mil meravelles perquè el club de futbol Vilanova ha tingut molt poquetes ocasions. A més, en un partit que semblava destinat al 0-0, en l'única vegada que el Cornellà ha creuat al mig del camp, una centrada de Marc Fernández ha picat en el cap de Samba i s'ha acabat enverinant fins a superar a Àlex Sanz. Per tant, el Cornellà fins i tot s'ha acabat enduent aquest 0-1 parcial, que plana el camí, un camí que s'haurà de resoldre la setmana vinent, el partit de tornada a Cornellà del Llobregat el diumenge a les 12. Un Vilanova, com dèiem, desesperat per les pèrdues constants de temps d'un Cornellà que no proposava res, però que amb prou feina ha pogut intentar provar sort davant d'un Isaac Vila que no ha tingut problemes. Un xut de Joan Reventós que ha acabat fregant el pal i un parell d'aproximacions, però cap rematada clara, ha estat l'únic bagatge d'un conjunt, el de Genís San Pietro, que haurà de seguir millorant, que era el millor local de tota la categoria i que aquest respecte li ha acabat costant aquesta versió avui més contemplativa d'un Cornellà, que ara defensarà la renda.
0: Doncs a la transmissió televisiva també, a les teles locals i a la plataforma La Xarxa Més, escoltàvem el jugador local, el jugador del Vilanova, Albert Selma, i del costat del Cornellà, Marc Fernández.
10: Sí, bueno, és un play-off, la gent... En juguem... Tot el que estem jugant és molt gran, tota la temporada, i bueno, el rival no ens deixa cometre cap ocasió, és normal. Mira el nostre...

0: 4 que baixen els marcadors, últims marcadors de la jornada de Lliga regular de Lliga Elit són aquests.
1: Sant Joan Atlètic Montcada 2, Prat 0. Atlètic Sant Just 0, Martinenc 0. Poble Mafumet 1, Ciutat Cooperativa 0. Sant Feliuenc 1, Sant Mauro 1. Horta 3, Vilafranca 2. Rubí 3, Sabadell B 0. Castelldefels 0, Júpiter 1. Manlleu 2, Valls 1.
0: Doncs amb aquests marcadors, el Sant Joan Montcada acaba campió, puja a tercera, també puja a tercera el segon, que és el Martinenc, 7 anys després torna a categoria estatal del futbol masculí, és el segon ascens consecutiu, per cert, per al conjunt del Guinardó. El play-off el faran d'una banda Poble de Mafumet contra Rubí i Prat contra Sant Mauro, el Castelldefels al final va perdre la plaça de play-off a l'últim partit, i a la zona baixa l'Horta es va salvar miraculosament amb un gol al minut 92, de manera que baixen Ciutat Cooperativa, Júpiter, Vilafranca i Sant Feliuenc. Com dèiem, el Sant Joan Montcada acaba com a campió després d'una bona victòria davant del Prat per 2-0, que ens explicava així ahir el davanter i ahir golejador Òscar Muñoz.
2: Creo que hemos sido el equipo que más veces ha estado, más jornadas ha estado líder en todo el año. Poco a poco no lo hemos ido creyendo. Hemos tenido algunos baches, hemos tenido la suerte de ponernos por delante. Eso nos daba la tranquilidad que también el empate nos valía. Y bueno, al final pues podía meter segundo y liquidarlo. La chilena hacía tiempo que no hacía o que no enganchaba una también. Y bueno, al final lo importante era que entraran y bueno, han entrado bonitos, pero eso, la gente se lo merecía, el público se lo merecía, la directiva se lo merecía y yo con mi costilla medio rota y medio de todo, hoy era el día, he podido hacerlo con mis goles, cualquiera me valía y nada, súper contento y a ver qué pasa el año que viene.
0: Doncs festa grossa a Sant Joan Montcada, a la Montcada i Reixac, per aquest ascens amb campionat a més del Sant Joan Montcada, i també festa al Guinardó, en aquest cas a Sant Just, perquè és on jugava el Martinenc, 0-0, un punt que ja li valia al conjunt dels Diables Vermells, al Guinardó, per aconseguir l'ascens, un ascens sentit per a jugadors de la casa, que porten molts anys a l'equip, tal i com deien a BTV, jugadors com Dani Suárez i Adrià Saro.
3: Un partit difícil, però bueno, el puntet el necessitàvem cap a dins i cap a tercera. Sí, sí, a sobre jo de petit, que venia al camp sempre a animar, i bueno, volia tornar a portar-lo on havia d'estar, i ho hem aconseguit. Sí, sí, sí. Escoleta, jo la porto ja com 19 anys ja, quasi. No sé, és que orgull, molta felicitat, i ara, l'any que ve, a veure, a disfrutar-ho ja.
4: Eufòric perquè és un treball de moltes jornades, jo diria que inclús de més d'un any. Portem 3 anys ara amb el míster, amb aquest projecte, i bueno, complet això, jo que porto aquí 18 temporades des de nen, venint a veure els partits, crec que és una alegria que no es pot descriure. És molt difícil d'explicar, és molt difícil. Al final tothom somia en arribar al futbol professional, no? Però jo des de ben petit he viscut aquest club, l'hem amat, i al final això és un somni més que qualsevol altra cosa. De fet, des d'aquí m'agradaria reivindicar, no?, el nostre futbol base. Avui aquí som 8, 9, 10 jugadors que han estat al futbol base del club, i crec que això s'ha de reivindicar perquè al final és una de les claus també de l'èxit que ens ha portat avui. Hauria sigut la cirereta del pastís, però bueno, amb reptes tan complicats com el que hem aconseguit avui, no hi ha res que ho faci menys important. Per tant, donar l'enhorabona també al campió, però nosaltres ens ho prenem com si fos un campionat.
0: I qui no ha pogut pujar directe és la Poble de Mafumet, va guanyar 1-0 a la Ciutat Cooperativa, de manera que el conjunt tarragoní haurà de jugar al play-off contra el Rubí. Això deia del costat local Xavi Vilagut.
5: I amb una gran acció brillant de cabeza s'ha arribat al gol, que ens ha donat, doncs bé, abans del descans, doncs, una mica de tranquil·litat, i el rival ja ha tingut que encarar el partit diferent a segona part, arriscant molt, i bé, i en aquestes hem tingut, crec que, dues o tres situacions molt i molt clares que no hem sabut fer. Crec que la segona part no hem estat del tot bé, ens cremava molt la pilota, també doncs l'ambient, la situació, el que ens hi jugàvem tots ha fet també una mica que no siguéssim nosaltres en quant al nostre joc, però bé, al final crec que els jugadors han competit, han defensat bé la pilota aturada i aconseguim una victòria que crec que ens pot donar confiança a guanyar aquí a casa de cara al play-off i a seguir.
0: I qui farà play-off també, de fet jugarà contra la Poble de Mafumet, és el Rubí. En aquest cas va guanyar el Sabadell B i va aconseguir aquesta última plaça de play-off que quedava pendent. En Blai Martí, del costat del Rubí, marcava estany del Sabadell B, analitzaven així aquest partit.
6: Recordo el primer dijous que vaig portar el primer entrenament, l'Ivan i el Preci em van dir és una missió difícil, però hem de salvar, vaig dir tranquil que farem play-off, i aquí estem, farem play-off. I el Rubí potser li ha sortit tot de cara, aprofitat dels nostres errors no

0: costat els nostres regals, ha mantingut l'avantatge, fins i tot ha aconseguit el tercer gol, i el resultat és contundent. Avui no hem merescut treure res positiu d'aquí.
1: I doble decepció al Castelldefels Júpiter 0-1, perquè el Castelldefels es va quedar sense play-off i el Júpiter va descendir. Miguel Motoso, tècnic del Castelldefels, Juanjo García, el del Júpiter.
2: No, el treball a l'equip no li puc dir res. Al final, els nois s'ho han deixat tot. Crec que al final, els últims minuts, hi havia jugadors amb un cansanci important degut a l'esforç que havien fet. Al final és futbol i el futbol et posa cadascú al seu lloc i jo crec que el partit sí que s'ha merescut guanyar, però sí que és cert que l'equip doncs no ha acabat de fer un final de temporada correcte com per entrar amb una mica més de solvència al playoff.
3: Han de fer que nosaltres i la gent del Júpiter se'n vagi al llit amb la consciència tranquil·la de que hem donat el màxim per rendre el partit, eh? I al final no ha pogut ser, doncs almenys acomiadar la temporada amb una victòria. Però bueno, això és el futbol. O sigui, igual que ens ha condemnat durant la temporada molts partits que hem tingut amb ocasions molt clares, sobretot els darrers 5 partits, que hem sigut superiors al rival, amb la qüestió d'accions, i no ho ha aconseguit. Avui és el dia que potser amb aquesta segona part, com tu ben dius, teníem més opcions, però aquest esport és el que té.
1: I el Manlleu es va salvar guanyant el Valls en l'últim partit. Joel Puntiu celebrava així.
4: Sí, havíem de posar emoció fins al final, però amb aquesta afició i amb aquesta grada era impossible que l'equip no salvés. Portàvem tota la setmana que sabíem la importància d'aquest partit. El Manlleu és un equip que ha d'estar a Lliga Elit, i ho sabíem, i sabíem que no se'ns escaparia. Sí, no, hauria tingut malsons tot l'estiu, sinó, o sigui que molt orgullós d'haver format part d'aquest equip, de que ens ajudessin com ens han ajudat, i molt content de ser un manlleuenc.
1: 8:52, vinga, parlarem ara de futbol sala, que ens queden pocs minutets. Primera masculina, última jornada, amb aquests marcadors.
5: Oparrulo Ferrol 6, Barça 6, Indústria Santa Coloma 4, Jaén 4.
1: Doncs el Barça, que jugarà davant del Valdepeñas als quarts de final del playoff, primer partit el 29 de maig al Palau Blaugrana, després d'aquest empat i el títol de campió de Lliga regular, tot plegat ho valorava el tècnic Javi Rodríguez.
6: La Lliga regular, perdón, creo que ha sido de sobresaliente. Hacía años que el Barça no ganaba la Lliga regular. Creo que hemos hecho una Lliga regular, como te digo, increíble. Y en el partido de hoy, que es lo que nos interesa más, que porque eso yo creo que ya hemos hablado, bueno, te puedo decir que estoy muy contento con la aportación de los chicos del filial. Hoy, por circunstancias, hemos venido con cinco jugadores del filial, Manduca Granda, que está a caballo entre primer equipo y filial. Bueno, hoy era un cómputo general todo bonito, emocionante, que tenía que terminar con un partido por lo menos con goles, y que no fuera soso y aburrido.
1: I la Indústria Santa Coloma, que es queda sense el premi del playoff amb un gol als últims instants, que el va condemnar últim partit per al tècnic Xavi Closas.
7: Creo que hemos hecho un temporadón, y nos han faltado 2 segundos. A 2 segundos del partido teníamos el playoff y al final pues no ha podido ser, pero hay que debemos estar orgullosos de lo que hemos conseguido, de cómo lo hemos conseguido y de una vez, sobre todo hoy, la primera parte, que ha sido una primera parte buenísima, aparte jugando de tú a tú a Jaén, jugando con el manejo del balón y teniendo oportunidades claras. La segunda, evidentemente, nos ha costado muchísimo porque ellos achichaban mucho en situaciones de uno contra uno con el pívot, pero bueno, la pena porque hemos tenido ahí hace 7 segundos, hemos tenido creo que era el 3-5, ahí hubiésemos matado el partido, pero bueno, orgullosos, felicitar a la afición, ha sido un 10.
1: Y a la primera femenina, 28ª jornada, amb aquests marcadors.
5: Penya Esplugues 2, Alcantarilla 1, Les Corts Ubae 1, Ourense 3.
1: Doncs amb aquests marcadors el Penya Esplugues manté les opcions de poder ser, en aquest cas, de salvar-se, doncs perquè està a 3 punts de la salvació. Anem ràpidament cap al Metropolitano perquè acaba el partit al Girona, Girona FM, a Pau Villafañer.
8: Doncs sí, acaba el partit i acaba amb aquesta derrota del Girona per 1-0 contra l'Atlètic de Madrid, amb el gol de Lugman a la primera meitat i amb la sensació que el Girona, això sí, a la segona meitat ha baixat molt el ritme i no ha estat el mateix que la primera. En tot cas, un resultat que, si tot acaba com està ara mateix, deixa el Girona depenent d'ell mateix a l'última jornada a Montilivi, però això sí, obligat a guanyar a l'Elx per seguir un any més a primera divisió.
1: Sí, perquè ara l'Elx està guanyant el seu partit, està 2 punts per sobre i, per tant, el Girona ha de guanyar sí o sí a Montilivi per salvar-se, perquè ara mateix ha caigut a la zona de descens. Gràcies, Pau, fins ara.
8: Fins ara.
1: Doncs a tot això, l'Espanyol, a punt d'acabar el seu partit, continua guanyant 1-2, per tant, a punt d'aconseguir la permanència matemàtica al conjunt blanc i blau. A tot això, en aquesta zona baixa, el Llevant està guanyant 2-0 al Mallorca, per tant, doncs com dèiem, el Girona és l'equip ara mateix que marcaria les posicions de descens amb 40 punts, 2 menys que l'Elx, per tant, ha de guanyar sí o sí. I acaba el partit de l'Espanyol al camp de l'Osasuna, l'Espanyol està salvat, ha guanyat 1-2 amb els gols de Romero i de Quique García, i per tant l'Espanyol ara mateix 11 amb 45 punts, 5 punts per sobre del Girona, queda un partit, per tant el conjunt blanc i blau continuarà una temporada més a la primera divisió. El Girona s'ho haurà de jugar tot a casa, a Montilivi, davant de l'Elx, amb l'únic resultat que li valdrà, que és la victòria. Si empata, evidentment, també en aquest cas descendria. Vinga, notícies de les 9, 9 i 3, més esports aquí a l'Enjoc.
9: La xarxa de comunicació local. Nutrició.
10: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
11: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: 10. Són les 9. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Tella. A Tarragona s'ha presentat aquesta tarda la 30a edició del concurs de castells i la temporada castellera audiovisual d'aquest 2026. Enguany, a més, el certamen arriba marcat pel 150è aniversari del naixement de Pau Casals, impulsor i president del jurat del primer concurs de castell l'any 1932. Núria de José, consellera delegada de la xarxa audiovisual local, ha destacat durant l'acte la intenció de sumar esforços.
2: Aquí estem explicant molt tot el que fem, però jo voldria posar l'èmfasi en com ho fem, perquè per nosaltres és tan important una cosa com l'altra. I volem fer-ho sumant absolutament amb tothom, també amb la resta d'empreses de comunicació públiques d'aquest país.
1: Des de la coordinadora de colles castelleres han defensat que fer visibles els castells és garantir-ne el futur. La temporada regular arrencarà el 24 de juny per Sant Joan a Valls i inclourà una vintena de retransmissions produïdes per la xarxa TAC12 i Penedès Televisió, que es podran seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. També s'hi afegiran una vintena més de retransmissions d'àmbit territorial. Avui s'ha donat per acabada la 71a edició de Girona Temps de Flors. Per això, un cop finalitzats aquests 9 dies de celebració, toca fer balanç sobre com ha anat. Des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
3: Punt i final a l'edició de 2026 de Girona Temps de Flors, una edició que, si bé s'era patit en certs moments pel mal temps, les xifres demostren que any rere any aconsegueix atraure a més visitants, aquest cop amb una gran millora en l'impacte en xarxes socials i entre la gent jove. Així ho ha explicat Gemma Geis Carreras, vicealcaldessa i regidora de promoció econòmica de l'Ajuntament de Girona.
4: La veritat és que els missatges que hem rebut de moltíssima i moltíssima gent és que ha estat un any de molta creativitat, un any de molta explosivitat, també un any de molta presència a les xarxes socials. Per tant, aquesta és una mica el sentit de molta i molta gent, doncs, que ens ho ha fet arribar. A nivell més estadístic, doncs, a data d'avui han visitat a Temps de Flors els accessos de les instal·lacions unes 395.000 persones. Això representa un 10% més que l'any passat. I aquestes dades són les d'ahir, perquè no podem encara tenir les dades d'avui. Per tant, estem per sobre dels 400.000 persones que hauran visitat Temps de Flors.
3: Així doncs, des d'avui comença ja el compte enrere per l'edició de 2027, on l'objectiu, asseguren, serà fer Temps de Flors encara més accessible per a tothom, mantenint sempre la proximitat.
1: I en esports, en futbol, l'Espanyol ha guanyat el camp d'Osasuna i segella la permanència a primera divisió, mentre que el Girona ha perdut el camp de l'Atlético de Madrid i està en zona de descens sense dependre d'ell mateix en la darrera jornada. El Barça tancarà a partir d'un quart de 10 aquesta jornada. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
1: Dos quarts de deu de la nit, som els de l'enjoc, darrera mitja hora del programa. Estàvem parlant de waterpolo europeu, havíem analitzat la Champions femenina amb aquesta final a 4 a Malta del 10 al 12 de juny, on tindrem el Sant Andreu, que defensa títol, i també el Mataró, ha caigut el Sabadell, i el bon moment de forma del waterpolo femení català doncs queda refrendat també perquè a l'Eurocup femenina tindrem final catalana després de la doble victòria a domicili ahir a les semifinals en els partits de tornada.
2: Trieste 13, Barceloneta 14, Manna 4, Catalunya 11.
1: Doncs doble victòria del Barceloneta i del Catalunya, que jugaran entre si la final, una final anada i tornada, que jugarà el 27 de maig i el 3 de juny, primer a la piscina de Sant Sebastià i després a la piscina Sant Jordi. Una doble final, o una final catalana, amb una doble victòria a domicili, la del Barceloneta, déu-n'hi-do, 13-14 a la piscina del Trieste. Va ser molt batallada, molt patida, però al final un gran triomf per al conjunt de Xus Martín. Aquí volem saludar, 9:31 minuts. Xus, com estàs?
3: Hola, bona tarda.
1: Moltíssimes felicitats per aquesta victòria patida, però merescuda.
3: Sí, la veritat és que va ser un partit molt intens, molt dur, sabíem de la dificultat, després del partit d'anada amb l'empat que portàvem, i bueno, van estar patint fins al final, i ja, al final, doncs, bueno, molt contents per la victòria i aquest passa a la final.
1: Ah, per als que no vam poder veure en directe el partit, en què es va fonamentar aquest triomf tan treballat, 13-14?
3: Bueno, la veritat és que vam començar a perdre el marcador, vam estar patint moltes expulsions en contra, i sí que és cert que bueno, vam mantindre el marcador ajustat gràcies al nostre atac. Vam estar molt encertades a les superioritats numèriques i jo crec que això ens va donar la possibilitat d'estar amb igualtat en el marcador, encara que el número d'exclusions portàvem a mitja part 9 exclusions en contra per 3 a favor. I és veritat que a la tercera part doncs, bueno, van equilibrar una miqueta l'arbitratge, el tema d'exclusions, i ens va permetre agafar un avantatge en el marcador que vam aguantar al final.
1: Sí, aquest 11-14 que agafeu quan quedaven pocs minuts segurament va ser clau, tot i que elles al final no van llançar la tovallola en cap moment.
3: Sí, la veritat és que vam ficar 3 gols en 2 minuts i mig per jugar. Semblava que ja ho havien fet, però elles van aconseguir 2 gols molt ràpids amb els següents atacs, i això va fer que ens fiquéssim amb un gol a sota. I bueno, amb l'última possessió d'elles vam poder defensar i recuperar la pilota amb 28 segons que quedava de possessió. Vaig demanar temps mort, l'objectiu era aguantar la pilota fins al final, i així va ser, i vam aconseguir la victòria.
1: Què significa pel Barceloneta aquesta primera final europea de la història? Hem insistit molt, no?, que era la primera participació i que, per tant, a mesura que anàveu superant rondes, era en plan de dir, hòstia, compte que la Barceloneta està arribant molt lluny, però era la primera vegada.
3: Sí, per nosaltres la primera vegada que juguem a Europa, evidentment pel club és una cita històrica, i evidentment doncs, bueno, quan vam arrencar la competició doncs, teníem moltes ganes de jugar aquesta competició, d'arribar el més lluny possible, i evidentment doncs, bueno, hem anat passant rondes, superant obstacles molt, molt difícils, com els quarts de finals contra el Pol Esdia holandès, i guanyant fora de casa, en aquest cas també hem guanyat fora de casa, i bueno, l'equip ha crescut des de la principi de temporada fins ara amb un equip jove, doncs, va agafant experiència a poc amb aquest tipus de partits, i ens ha donat doncs, aquest passe a la final que pel club és històric.
1: Clar, suposo que des del moment en què vas agafar el femení una mica l'objectiu era aquest, no? Fer créixer el femení com en el seu dia ho vas fer amb el masculí.
3: Sí, evidentment jo quan agafo aquest projecte doncs, el club em demana doncs, una miqueta fer créixer el que és la línia del femení, no només el primer equip sinó en totes les categories inferiors. Comencem a treballar en la temporada, i estem amb aquest punt de treball, doncs, intentar fer a poc a poc de passos endavant, i la veritat que és que estem molt contents perquè, ja dic, jugar la segona temporada a una competició internacional, jugar a la final, i que a mica en mica doncs, el projecte es vagi consolidant, doncs, això diu que estem fent bé la feina, i bueno, la idea és seguir creixent i aspirar a més coses més altes.
1: I la gran final contra el Catalunya, us coneixeu perfectíssimament.
3: Sí, la veritat és que al final doncs, una final catalana amb un rival que es coneixem molt bé, que la Lliga hem empatat els dos partits i hem guanyat a la tanda de penals, però saps el qual significa doncs, aquesta era una final molt igualadíssima, i que segurament doncs, el playoff de la Lliga podem tornar-nos a trobar pel 5-6 lloc de la Lliga. O sigui, és que ara tenim 2-3 setmanes que podem acabar jugant 4 partits amb ella. O sigui que serà un final de temporada molt dur, amb un rival molt difícil, i bueno, esperem que surti bé i que puguem treure i guanyar el que pretén títol pel club.
1: I els resultats parlen, el waterpolo femení català està on fire, podem dir. O sigui, tenim el Sant Andreu i el Mataró a la final a 4 de la Champions. Llàstima el Sabadell que aquest any no ha entrat. Vosaltres dos enfrontant-vos a la Eurocup. Es pot dir que el waterpolo català femení ara mateix està a l'elit d'Europa, no?
3: Sí, jo crec que ja tenim la millor lliga del món. Totes les jugadores a nivell internacional volen venir a jugar aquí a Espanya, i evidentment això anima pues, a tots els clubs a fer una inversió, a millorar any tres anys, i evidentment pues, que hagin dos seguits de la Final Four de la Champions i dos finalistes de l'Europa Cup, pues, bueno, diu molt del nivell que n'hi ha a la nostra lliga.
1: Doncs 27 de maig i 3 de juny. En dimecres seran els partits d'anada i tornada. Primer a la piscina Sant Sebastià, després a la piscina Sant Jordi, d'aquest Catalunya-Barceloneta. Què esperes d'aquesta final?
3: Doncs pues bueno, espero que sent aquí a casa, a Barcelona, amb dos equips catalans, pues, s'ompli la piscina, que hagi un bon grandíssim ambient. I evidentment pues, serà una finalíssima, que són dos partits, que és anada i tornada, i sapiguem, pues, bueno, després de superar aquestes dues limitàries que hem tingut, patint molt i pràcticament traient-les fora de casa els dos partits, doncs pues, bueno, esperem una eliminatòria molt igualada i que bueno, esperem que surti bé com fet fins ara.
1: Doncs que es vegi un gran espectacle i, com s'acostuma a dir en aquest casos, que guanyi el millor, perquè en aquest cas, evidentment, amb dos equips catalans no ens decatarem per una o per l'altra. Xus, moltíssimes felicitats i a seguir fent créixer el waterpolo de casa nostra.
3: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
1: Doncs Xus Martín, ben content, el tècnic del Barceloneta, amb aquesta victòria 13-14 a la piscina del Trieste. Més senzill o còmode, podem dir, ho va tenir el Catalunya, que també venia amb un empat del partit d'anada. Semblava que tindria un partit complicat a Hongria, però va guanyar 4-11, molt bona defensa del conjunt gracienc, que entrena Javi Belmonte, amb qui també parlàvem ahir en aquest programa.
4: Molt content, hem assolit l'objectiu, hem arribat a la final, sobre hem fet un partidarro, així que contentíssims tots. Teníem molt clar que havíem de millorar el nivell defensiu per poder guanyar aquí a Hongria i hem portat quasi gairebé la perfecció. Al final és una fita històrica, és una final europea pel club de 30 anys després de l'última que va ser masculina, i supercontents, la veritat. Veníem, teníem intenció de guanyar, òbviament, però la diferència del marcador i amb la contundència amb la que hem guanyat, ja no pel resultat sinó amb el joc, pues, la veritat és que ens deixa molt contents i amb moltes ganes i forces de seguir.
1: Vinga, 9:38 i més waterpolo, perquè també s'han disputat competicions domèstiques a la divisió d'honor masculina. D'una banda, partits, segons partits de les semifinals, el millor de 3 amb aquests marcadors.
2: Barcelona 4, Sabadell 7. Terrassa 11, Barceloneta 17.
1: Doncs Barcelona i Sabadell hauran de jugar un tercer partit aquest pròxim dimarts per veure qui és el finalista que acompanyarà el Barceloneta, que ja és a la final, després de la victòria ahir 11-17 a la piscina del Terrassa. Guanya la sèrie el conjunt mariner per 0-2. Després del partit, això deien els tècnics Sergi Mora, el del Terrassa, Fran Fernández, el del Barceloneta.
5: Sens dubte, avui el primer que faré és felicitar l'equip. Crec que han encarat una setmana de playoff amb el primer partit perdut, amb un gran equip. Han encarat aquesta última setmana sabent que podria ser l'última. Crec que ha sigut de les millors setmanes que hem fet durant la temporada. I a més, el que els he demanat, el que hem corregit del partit d'anada, crec que ens ha sortit bé. Ho hem pogut corregir i estic encantat y muy muy contento el partido que han hecho. Es felicitar al equipo.
6: Hemos estado un poco mejor. Lo del pasado, el pasado partido fue un toque de atención. Sabíamos que no podíamos venir aquí relajados. Es verdad que también para los chicos es difícil porque tienen que jugar. Jugamos el pasado miércoles, llevamos del lunes fuera de casa. Es llegar, prácticamente no podemos entrenar, cambiar el chip, la fatiga, los viajes. No es fácil para ellos. Pero bueno, es nuestro trabajo, es la competición, a este nivel no nos podemos quejar. Tenemos que estar preparados para todo esto y para más si queremos ser realmente campeones de lo que queremos ser campeones. Y no me voy.

0: satisfecho del partido de hoy. Creo que hay jugadores que han dado un paso al frente, pero hay otros que siento que se me han quedado atrás.
1: I d'altra banda, divisió d'honor masculina, play-off per plaça europea. Ahir es van jugar a les semifinals, els partits de tornada.
2: Mataró 19, Rubí 9. Sant Andreu 15, Echeide 12.
1: La final la jugaran Mataró i Sant Andreu. I el play-out de permanència, partits de tornada de semifinals. De fet, un partit que jugaven dos equips catalans.
2: Mediterrani 13, Catalunya 13.
1: I en aquest cas el Mediterrani ja al·ludeix al descens, també ho ha fet el Cavalla, i per tant el Catalunya s'haurà de jugar a l'última plaça de permanència davant del Ciudad de Ceuta. Vinga, 9 i 41, parlem d'hoquei patins, hoquei lliga masculina, quarts de final en el playoff pel títol. S'han jugat ja els primers partits en aquestes sèries, el millor de 3.
2: El partit que enfrontava Igualada i Voltregà aquest diumenge a les 6 de la tarda han arribat als penals on ha guanyat l'Igualada 1-0. Per la resta de partits, Calafell 1, Reus 8, Barça 2, Noia 1, Liceo 3, Lleida 2.
1: Doncs l'Igualada que agafa els penals d'avantatge en aquesta sèrie, també ho fa el Reus amb una victòria contundent a la pista del Calafell, i el Barça va haver de patir per guanyar 2-1 a la Noia, però va treure aquesta eliminatòria, aquest primer punt dels quarts de final, en un partit que analitzaven així Ricard Ares, el tècnic, i Eloi Cervera també mirant al futur.
3: Bé, venim en una bona dinàmica de resultats, de victòries. Vam perdre la final de la Champions, però abans de la Champions i en la pròpia competició, més aquesta victòria, havíem encadenat diverses victòries seguides. I bé, la línia de solidesa. Hem encaixat un gol. Diu molt del Chencho i del Carles, per tant seguim endavant, contents, i ara recuperar bé l'equip, preparar bé per al partit de dissabte a Noia.
4: Sí, penso que venim també d'aquesta Champions una mica ressentits, tot i que amb les línies que són positives, vam xerillar, vam competir-ho tot, i l'equip es troba en un bon moment, molt sòlid, molt compacte, molt junt, i així hem de seguir fent-ho fins a final de temporada. Bé, sí, avui hem pogut fer un gol, la veritat que molt content, però bé, a seguir sumant a l'equip amb gols, amb assistències, amb defensa, amb el que faci falta.
1: I de la banda del Noia, aquesta era la lectura que em feia el tècnic, Carlos Cortijo.
5: Bueno, yo creo que hemos hecho un gran partido, el partido que tocaba para poder ganar aquí, y los jugadores lo han llevado hasta el final a la perfección. Y bueno, ya hemos tenido opciones de poder ganar el partido. Al final se llevan ellos el resultado. Y pensando en positivo, pues bueno, nos da seguridad y nos da fuerza para afrontar el partido en el Ateneo. Yo creo que ha sido un partido muy igualado. Yo creo que no en ningún momento nos hemos sentido superados. Y bueno, hemos hecho el partido que tocaba. La clave hubiese sido ponernos por delante, porque igual allí se hubiesen precipitado. Creo que hemos tenido opciones.
1: Doncs els segons partits de la sèrie el pròxim dissabte, a 1:15 el Noia Barça, a les 6 Lleida Liceo, a les 8 Voltregà Igualada i a les 9 Reus Calafell. I a l'hoquei Lliga Plata Grup Nord es jugava l'última jornada, ens va deixar aquests marcadors al Grup Nord.
2: GEC 5, Tordera 2, Companyia de Maria 3, El Picat 5, Lloret 4, Mataró 7, Dominicos 4, Vic 2, Jolaseta 3, Manlleu 5.
1: Doncs amb aquests resultats, el campionat pel Manlleu, 46 punts, el Lloret, que va perdre a casa davant del Mataró, perd la primera posició i perd l'ascens directe davant de la Manlleu, però això queda en suspens. Per què? Perquè el Lloret ja ha manifestat a través del seu president la intenció d'impugnar aquest partit davant del Mataró en considerar l'alineació indeguda, en aquest cas, del porter del conjunt mataroní, que no és un altre que el Sergi Graner. Això ens deia precisament el president del Lloret, la intenció d'impugnar Josua Pérez.
6: Me n'adono que el porter, en Sergi Graner, constava en fitxa autonòmica, ¿vale? Segons la normativa i la circular que va passar a primers de mes a la Federació Espanyola, un porter amb fitxa autonòmica no pot jugar amb més de 10 partits, i clarament no es pot alinear si no té la fitxa corresponent a, en aquest cas, hoquei Plata. I bé, quan acaba el partit, protestem l'acte per violació indeguda del porter,

0: Espanyol 4, Igualada B 6, Girona 5, Alcobendas 6, Congrés 5, Olot 2.
1: Doncs amb aquests resultats Igualada B queda campió, però com que no pot pujar, els rumors apunten a que vendria la seva plaça al Caldes, que és un dels equips que ha baixat de l'hoquei Lliga Masculina. I el Vilafranca com a segon jugarà, ja veurem si com contra el Lloret o contra el Manlleu, el segon de l'altre grup a la play-off per aconseguir l'altra plaça d'ascens. El tècnic del Vilafranca, Cito Expósito, ens deia això aquesta tarda.
2: Això fa que estiguem molt satisfets, doncs, d'haver arribat fins aquí amb una temporada, un any en què nosaltres doncs, havia de ser una mica de traspàs perquè incorporàvem entrenador, incorporàvem 6 peces noves a l'equip, vam tenir baixes inesperades d'última hora i en aquest sentit, doncs bé, l'equip s'ha anat adaptant amb tot el que ens hem anat trobant, insisteixo en que hem tingut algun altre entrebanc també en forma de lesió i la veritat és que estem satisfets, creiem que l'equip ha anat de menys a més i que arribem a un bon punt per poder disputar el play-off, per competir amb l'equip de l'altre grup que s'acabi definint per nosaltres. I bé, confiança màxima i també ganes de disputar l'experiència i confiança plena en que tenim les nostres opcions, les nostres possibilitats i que el nostre objectiu passa doncs, per intentar ser el que lliga l'any que ve.
1: Vinga, i parlem d'hoquei herba. Divisió d'honor masculina. Arribem a la jornada número 21 i, com sempre, ens en fa el resum. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Miquel Mangosà.
3: El Real Club de Polo s'emporta el derbi de la divisió d'honor masculina de hoquei davant l'Atlètic Terrassa. El conjunt de Ramon Sala ha demostrat la seva fortalesa tant en atac com en defensa i ha deixat el partit sentenciat abans de l'últim quart. Tot i així, el conjunt arenc amb un gol de Xavi Castelló ha pogut retallar distàncies, però novament, el bon atac del conjunt del Polo ha marcat distàncies i només el Terrassa ha pogut retallar aquesta avantatge de 2 gols en el tram final. El club Eara ha perdut a casa davant el club de Campo i es queda sense Final Four a falta d'una jornada pel final del campionat. El conjunt d'Andreu Wilson ja pensa en la propera temporada i el club deportiu Terrassa està sent una de les revelacions de la temporada. Ha golejat per 0 gols a 4 a la Unión Deportiva Taburiente i s'apropa al grup capdavanter, tot i que recordem l'equip de Jordi Fito ja no tenia res en joc, ja que acabarà en aquesta 6a posició.
1: Minut 28 al Camp Nou, s'avança el Barça, marca Rafinha de falta, Barça 1, Betis 0. Vinga, i volem saber també com ha anat la jornada número 21, però en aquest cas a la divisió d'honor femenina d'hoquei herba, Miqui.
3: Un gol de Sofi Rogoski ha donat la final a 4 a l'Atlètic Terrassa al camp de la Unión Deportiva Taburiente. El conjunt de Sílvia Bonastre continua un any més entre les 4 millors de la Lliga. Un conjunt que també ha refermat la seva condició d'equip de Final Four és el club Egara, que s'ha emportat el derbi davant el club deportiu Terrassa. Un club deportiu Terrassa que haurà de patir encara per assolir la permanència. Recordem que està en zona de promoció per la permanència. Marta Grau ha donat la victòria a l'equip de Joan Vidal. Com dèiem, tant l'Atlètic Terrassa com Club Egara han confirmat la seva presència a la Final Four a falta d'una jornada per acabar el campionat.

0: El veterà atleta Ignasi Melo, de 72 anys, s'ha proclamat campió d'Europa de marxa en els 10 i 20 quilòmetres a Madeira, en la categoria M70. Amb més de 60 anys de trajectòria esportiva i més de 120.000 quilòmetres a les cames, Melo reivindica l'exercici físic com la millor medicina per mantenir la salut física i mental. Aquest és un reportatge de Toni Bravo, de Ràdio Rubí.
1: Ignasi, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Això, a tu, dels horts, no et ve de nou, eh?
2: No, em porto molts. He anat a bastants campionats internacionals, siguin europeus, siguin mundials, i la veritat és que m'ha anat molt bé.
1: A quina edat tens?
2: Doncs ara 72, a punt de 73.
1: 72 i vas recollir 2 ors individuals, els 10 quilòmetres, els 20 quilòmetres, i 2 de la selecció espanyola, també.
2: Sí, correcte.

0: aquest cas a Madeira, on marxa, doncs, de la meva categoria érem els 25, diguem, millors d'Europa, i bueno, vaig quedar el primer amb les dues proves que es feien, els 10 quilòmetres i els 20. L'esport és una pràctica que jo crec que l'hauríem de fer tots durant tota la vida, a la mida de les possibilitats, perquè és un exercici que va molt bé.
1: Y ahí lo tenemos, y ahí viene, ahí llega, ¡podio!
2: I t'has tornat, ho podríem dir, un viciat dels beneficis de l'esport, d'aquella dopamina, de tots aquells efectes positius que et dona el cos, i et dius, escolta, és que no, això no ho puc deixar, no?
0: Absolutament correcte. Vull dir, la pràctica de l'esport, evidentment, genera un tipus d'hormones, la dopamina i altres que generen un benestar, generen una felicitat, que això. Però en els moments durs, jo recordo que a vegades arribava a les 9 del vespre cansat i amb molts problemes al cap, i li deia a la meva dona, ostres, estic molt cansat, saps què? Surto a córrer. I la meva dona no ho entenia, diu, no em dius que estàs cansat? Diu, sí, sí, però és que necessito sortir, necessito alliberar-me, cremar una mica tot aquest estrès per estar més relaxat, i evidentment em anava molt bé, i després dormia perfecte, i l'endemà, doncs, tornem-hi.
2: Tu has estat de baixa alguna vegada?
0: No, mai. Mai. Jo he estat treballant 40 anys, no he agafat mai la baixa, i inclús aquests moments no prenc cap medicació, pràcticament no estic mai malalt.
3: Be happy. Look at me, I'm happy.
0: Per millorar l'estat físic i l'estat mental.
2: Cinc medalles, potser més, individuals als campionats europeus i mundials, atleta espanyola amb més rècords màster, amb un total de 20, crec, en diferents categories, el millor màster català de l'any en 4 ocasions, també.
0: A campionats mundials, ara l'últim va ser fa 3 anys i vaig quedar campió del món en 10 quilòmetres i subcampió en 20, però sí, sí, he participat en molts campionats. Això també et permet, doncs, visitar altres països, tenir amistats, doncs, amb atletes de tot el món.
2: Ara entrena 5 cops per setmana, uns 10 quilòmetres per sessió. Això són les 3 voltes a la Terra que has fet, aquests 120.000 quilòmetres.
0: Sí, sí. Sí, sí, en aquests moments encara mantinc, doncs, uns 50 quilòmetres a la setmana, i comptant tots els anys que porto, que ja són 60 anys, dedicat a l'atletisme, doncs sí, he fet uns 120.000 quilòmetres, que són 3 voltes a la Terra.
2: I sense la teva dona?
0: Sense la meva dona, sí.
2: Veuràs tu,
0: dona,
2: això donarà problemes,
0: Sortim,
2: ja
0: a sortim a passejar.
2: Quin és el proper repte que tens per davant?
0: Bueno, el proper repte és l'any que ve. Tinc els campionats del món, perquè això va un any, campionats europeus, l'altre any campionats del món, se celebren a Corea, tenim durant l'any moltes competicions locals, campionats de Catalunya, campionats d'Espanya...
2: Ignasi Melo, gran atleta, quina bona marxa que tens, moltíssimes gràcies.
0: Molt bé, a vosaltres.
2: Per inspirar també a molta gent en aquest tema, per exemple, de salut, moltíssimes gràcies.
0: Molt bé, doncs, a vosaltres, i agraït que m'hàgiu convidat. Sempre que vulgueu, doncs, podem parlar d'esport, salut i felicitat.
2: I bona marxa.
0: Bona marxa.

0: del programa. Eric, acaba el partit del Barça de bàsquet?
1: Doncs sí, el partit ha finalitzat i ha acabat a 97 per la Laguna Tenerife, 102 al Barça. Llavors el Futbol Club Barcelona que certifica aquesta victòria.
0: Doncs bona victòria, continua guanyant també el Barça al Camp Nou 1-0 amb el gol de Rafinha de falta directa, minut 36 ja de la primera meitat. No té, no tenim temps per més. Eric López, gràcies, bona nit, bona setmana.
1: Bona nit i bona setmana, Ignasi.
0: Doncs fins aquí l'Enjoc, el programa de l'Esport Català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, amb Albert García a la producció i Roger Marca al control de so. També els que us hem parlat, l'Eric López i l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local i recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de diumenge i que tingueu bona setmana.

0: Són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Tella. A Tarragona s'ha presentat aquesta tarda la 30a edició del concurs de castells i la temporada castellera audiovisual d'aquest 2026. Enguany, a més, el certamen arriba marcat pel 150è aniversari del naixement de Pau Casals, impulsor i president del jurat del primer concurs de castells l'any 1932. El president de la coordinadora de colles castelleres, Albert Torres, ha defensat que fer visibles els castells és garantir-ne el futur.
2: Doncs sí, és molt important, no?, tenir aquest acord que ens permeti, doncs, aquesta tranquil·litat, aquesta finestra, sobretot, no?, per poder veure castells de forma habitual i que, a més, serveixi, doncs, per preservar, per promocionar el fet casteller a Catalunya, evidentment, per apropar els castells a la gent de casa, però també per fer-ho a la gent de l'exterior.
1: Núria de José, consellera delegada de la xarxa audiovisual local, ha destacat durant l'acte la intenció de sumar esforços.
3: Aquí estem explicant molt tot el que fem, però jo voldria posar l'èmfasi en com ho fem, perquè per nosaltres és tan important una cosa com l'altra. I volem fer-ho sumant absolutament amb tothom, també amb la resta d'empreses de comunicació públiques d'aquest país.
1: La temporada regular arrencarà el 24 de juny per Sant Joan, a Valls, i inclourà una vintena de retransmissions produïdes per la xarxa TAC12 i Penedès Televisió, que es podran seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. També s'hi afegiran una vintena més de retransmissions d'àmbit territorial. La temporada també inclourà nous continguts, sèries i documentals, entre els quals un dedicat a la 30a edició del concurs de castells com a l'espectacle casteller més gran del món. El govern i els socis d'investidura Esquerra Republicana i els comuns afronten una setmana decisiva per poder rubricar un acord de pressupostos. Tot apunta que demà dilluns es coneixeran els detalls de la nova línia de tren orbital pactada entre govern i Esquerra i paral·lelament negocien que Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca. Mentrestant, els comuns negocien una actualització del seu acord i afegeixen la retirada de l'R Aeroport sobre la taula. La previsió és que un Consell Executiu Extraordinari aprovi divendres els nous comptes i els enviï al Parlament. Si tiren endavant, serien els quarts pressupostos aprovats d'aquesta dècada. Tot això, el PP liderat per Juan Moreno perdria l'actual majoria absoluta a Andalusia i es quedarà amb 52 diputats, amb el 50% dels vots escrutats en aquesta jornada electoral a terres andaluses. D'altra banda, més de 92.000 persones han visitat aquesta setmana la 44a edició del Saló del Còmic a Barcelona, que ha tancat portes aquest mateix diumenge, i en plena esportiva el Barça està tancant ara mateix la penúltima jornada de Lliga Primera Divisió, guanyant 1-0 el Betis en temps de descans. Aquesta tarda l'Espanyol ha guanyat el camp d'Osasuna i ha aconseguit segellar la permanència, mentre que el Girona ha perdut al camp de l'Atlético de Madrid i està en zona de descens sense dependre d'ell mateix per l'última jornada. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Avui a Punt i Seguit tanquem la temporada amb un episodi especial de recomanacions. No ho faré sola, ni de lluny. Avui ens acompanyen tres dones lectores que tenen molt a dir i molt a compartir. Elles són l'Àngel Soler, la Carme Ruiz i l'Anna Costa. Totes tres formen part del que elles anomenen la taula rodona, un grup de dones que es troben a la llibreria El Compàs un cop ja han baixat les persianes. Al voltant d'una taula, la taula que dona nom al grup, parlen de llibres, de la vida i, per què no dir-ho, també comparteixen alguns dolços. No és ben bé un club de lectura, però tampoc no cal posar-hi etiquetes. És un espai de trobada, de complicitat i de passió per la lectura entre amigues. I elles, o almenys una part d'aquest grup, són les encarregades de tancar la temporada. Així que les hem convidat a recomanar-nos llibres per aquest estiu. Llibres que ens puguin acompanyar sota el sol, que ens puguin fer somriure o, si més no, que ens acompanyin quan el dia s'allarga.

0: Comencem amb l'Àngels Soler. Ella és la llibretera del Compàs i ens proposa un llibre delicat que demana ser llegit amb atenció i amb calma. Un llibre on les paraules tenen el seu pes just.
1: Per aquest estiu us recomano el llibre Aro, de la Flàvia Company, i editat per Navona en una edició preciosa, molt, molt, molt bonica. És una cosa que ja crida l'atenció quan l'agafes a la llibreria, amb les pàgines rugoses, mal tallades, és molt bonica. La seva portada, hi ha una frase que es va repetint en el llibre, que diu cada dia és una vida sencera. I en la contraportada ens diu, després de llegir la història de l'Aro, llegiràs la teva vida d'una altra manera. Val? És un llibre que tothom que l'ha llegit l'ha recomanat. Vull que això gairebé és el millor que es pot dir d'un llibre. És un llibre ambientat a Japó en una època indeterminada. La protagonista és l'Aro, una noia de 15 anys, que quan mor la seva mare ingressa en una acadèmia de tir a Marc. No? I aquest llibre vol un... Per això jo el recomano per les vacances, perquè aquest llibre vol un ritme lent, pausat, així com per entrar en l'ambient aquest zen i més espiritual del Japó, no? Llavors, us recomano això, que em feu una lectura calmada, que el gaudiu i que passeu un molt bon estiu i un molt bon Aro.

0: L'Anna Costa també ens porta la seva recomanació i és que la tenim enganxadíssima a una història que ret homenatge als llibres, a les llibreries i a aquells venedors que recomanen lectures que poden canviar-te la vida.
1: Jo us voldria recomanar La vida del llibreter A.J. Fikri, de Gabriel Zevin, perquè és un llibre que m'ha atrapat moltíssim. És un llibre que es llegeix fàcil, fresc, també molt profund. És la història d'un llibreter que perd la seva dona, que té tota una sèrie de coses que sembla que siguin en contra. Però, malgrat això, la vida li dona un tomb molt important i clarament es veu que les segones oportunitats existeixen. I a vegades les trobem allà on menys ens ho esperem, no? També és un llibre que me l'ha recomanat una persona molt estimada per mi, una persona jove, la meva neta gran, i m'ha fet molta il·lusió haver enganxat tant amb un llibre recomanat per una persona d'una edat tan diferent. Per tant, és per tots els públics i us atraparà. És una obra molt bonica que parla de la importància del llegir, del bé que ens fan les paraules i les paraules ben escrites com les d'aquest llibre. Espero que us agradi.

0: I seguim amb la recomanació de la Carme Ruiz. Ella ens parla d'un llibre que retrata amb tendresa i veritat una mare molt especial. Un personatge que ha deixat empremta en molts lectors i lectores, i també aquí, al Punt i Seguit.
1: Jo us recomano el llibre d'una mare d'Alejandro Palomas perquè el trobo entranyable, encantador, sincer, proper, dolç, divertit, tot a parts iguales i molt equilibrat. Sempre havia estat molt reticent a llegir alguna cosa d'Alejandro Palomas, no sé per què, però la insistència de l'Àngels del Compàs em va fer, m'ha fet començar-lo a llegir. I penso que és un llibre que pot anar molt bé per l'estiu, que és un llibre prou ràpid de llegir, que a més és una trilogia i que jo crec que la resta de llibres que pertanyen a aquesta trilogia suposo que també tindran aquest mateix ritme. Us encoratjo a fer-li una ullada i a fer una bona lectura. Bon estiu!

0: I per acabar, tornem a sentir l'Àngel Soler, i és que la pobra tenia tantes propostes per recomanar que ens porta aquest bonus track, una novel·la que ens trasllada a una casa on conviuen la diferència, la màgia i l'esperança. Una lectura per creure en les segones oportunitats i en la força dels vincles.
1: El llibre que us voldria recomanar és La casa a la mar més blava. És un llibre que pot semblar juvenil i, de fet, seria molt interessant que el llegissin els joves, però és per tots els públics. És absolutament recomanable. La contraportada diu un llibre que t'omplirà el cor. I és cert, perquè rere l'argument d'una casa que és un orfenat, una illa allunyada, un orfenat, hi envien un inspector per controlar i veure què passa, perquè és un orfenat on hi viuen infants màgics, no? I l'inspector hi arriba amb tots els prejudicis del món i llavors descobreix quina és la realitat rere tots aquells éssers, no? És un llibre que és un cant a la diferència, a la integració, a l'amistat, a l'amor. És un llibre que arriba molt, que certament et toca el cor. I per això m'agradaria recomanar-lo per tots els públics, per grans, per joves, i que el llegiu i que espero que us agradi tant com em va agradar a mi.

I amb aquestes veus i aquestes lectures tanquem la temporada del Punt i Seguit. Gràcies per ser a l'altra banda, per escoltar, per llegir i per recomanar. I sobretot, aprofiteu aquestes vacances per perdre-us entre les pàgines, perquè, com deia Emily Dickinson, per viatjar lluny no hi ha millor nau que un llibre.

0: Cardedeu. Són les 11.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Cardedeu. Són les 12.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

Aquesta crec que no la sabíeu. Quan era petit, somiava amb ser astronauta. Quan vaig créixer, vaig somiar amb ser auditor. I ara que he crescut i que sóc adult, he après a no somiar

0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: Jo que sóc més català que les anxoves de l'escala o els galets de

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.